0: Pues así nos vamos, pero recuerden que volvemos en media hora con más titulares con Javier del Pino en A Vivir. Que pasen un feliz domingo.
1: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
3: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
4: Què fue de Andrés Villarosa?
3: Buen dia. Oriol Genís és el millor actor de Catalunya. Ens vindrà a veure l'Oriol Genís amb motiu del cicle homenatge que protagonitza la Sala Beckett. I també...
5: Tinc una bèstia dintre meu.
3: Quimi Portet torna al seu World Tour, que el portarà a tocar escenaris molt més petits que l'Olímpic. Conversarem amb ell sobre aquesta nova etapa.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Cesc Gai és un autor i director que ens ha regalat pel·lícules excel·lents, com Mi amiga Eva, la més recent, i anteriorment Truman o A la ciutat. El 2015 va debutar al teatre i ho va fer amb èxit. Èxits teatrals que després s'han convertit en pel·lícules, com és el cas dels Veïns de Dalt, que van veure el Romea amb Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. Cinc anys després va fer el salt al cinema convertida en Sentimental, amb Javier Cámara i Alberto San Juan en el repartiment. I ara esperem veure The Invite, ja estrenada a Estats Units i dirigida per Olivia White amb Penélope Cruz. També ja fa anys que es va estrenar 53 diumenges, que ara podem veure al Teatre Condal, amb un nou elenc integrat per Candela Serrat, Julián López, Pepa Charro i Xavi Mira. 53 domingos explica la reunió familiar de tres germanes i la parella d'un d'ells, reunits per decidir què fan amb el pare de 86 anys que es perd i que fa coses una mica estranyes. Aquest mateix any s'havia estrenat la versió cinematogràfica amb un dels actors fetitxe de Cesc Gai, Javier Cámara. A Netflix i al Teatre Condal, 53 diumenges de Cesc Gai.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
2: A vostès els han intentat corrompre? Ui, quin silenci.
3: A mi, jo no.
4: A mi
3: jo
4: sí.
3: Crec que...
4: A mi sí, a mi sí. Això passa. Igual que en el procés, en algun moment, a mi em van arribar a dir, escolta'm, si tu frenes una mica, doncs...
2: Doncs què?
0: Conversa entre presidents. Només a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
4: Això passa, sí, passa.
0: Totes les vides tenen música i lletres.
5: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, el meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara, per mi és llibertat. És estar sola dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto aquell temps.
0: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
6: Ciudad de Verga.
7: Por ahí está el Hospital de Santa Verga.
6: Karate Verga.
7: Para aprender a darte unos buenos vergazos.
8: Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
0: Al balcó, amb Anna Puigvoltes, cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
8: Aconseguirem ser virals?
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: a vivir, que son dos días.
1: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos
0: el 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
2: y hasta de escuchar la radio.
0: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
3: Estos días,
4: buenos días, soy Carlos Francino.
0: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
5: Colabora Renfe.
6: Láser. El sonido de la vida.
7: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
8: Alfaro se publicó en 1927. Es una novela extraordinaria que cuenta con un argumento mínimo cosas esenciales y está escrita de una forma brillante, con ese flujo de conciencia que permite que entremos en los pensamientos de cada personaje. La revista Time la ha incluido en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa. Léanla, háganse ese favor.
9: Pues claro, siempre que mañana haga bueno, dijo la señora Ramsay, pero tendréis que levantaros al despuntar el día, añadió.
10: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I supem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Com et dius?
20: Serena Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
19: Això són dos estrelles Michelin.
21: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
22: Estàs posant a tots al límit.
23: Prendreu tots mal.
21: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
13: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I supem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Amb Renault Capture EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: Estàs feta d'aigua, quasi te'n escapes.
27: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. La cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
28: Bon dia, diumenge 20 de setembre, últim diumenge d'estiu. Núria Serau, bon dia.
29: Hola, molt bon dia. La jornada que tenim per davant aquest últim diumenge d'estiu ve marcada per tranquil·litat. El sol serà el clar protagonista i les temperatures s'aniran enfilant i avui es podran superar els 30 graus. Màximes que es mouran entre els 28 i 32 graus i demà seguiran pujant i de fet demà dilluns podríem arribar fins i tot fins als 35. Avui al cel parlarem d'una jornada tranquil·la amb sol a tot estirar. Tindrem algun núvol de tipus alt que anirà passejant-se, però en general molta tranquil·litat, així que el temps acompanya per fer qualsevol activitat a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir. Les temperatures ara mateix van des dels 11 graus a Girona, 14 a Lleida, 19 a Tarragona i 22 a Barcelona.
28: Repassem ara l'actualitat informativa. Carles Puigdemont assegura que quan torni a Catalunya recorrerà al país per escoltar i decidir quins passos seguir. En una entrevista publicada avui al diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que fa temps que pensa en l'estratègia a seguir i que l'executarà sempre que els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Feia més d'un any que el líder de Junts no concedia una entrevista.
30: I tried to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia. But I know
28: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en l'inici del nou curs polític. El president socialista participarà aquest migdia a la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, mentre que el líder dels populars ha escollit Badalona per celebrar-hi un acte amb Xavier García Albiol. I encara en plena política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. L'informe final apunta a 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i també a la ciutadania. L'informe intern d'Esquerra apunta a Sergi Sabrià i Marc Colomer, exvicesecretaris de comunicació del partit, com a responsables dels cartells. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha donat 48 hores a l'empresa encarregada de les traduccions al Tribunal Superior de Justícia perquè s'expliqui per què no va poder garantir que el judici de Roger Español es fes en català.
0: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
28: Tot plegat arran de la sessió de dijous del judici en què dues intèrprets del català al castellà tenien moltíssimes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i l'ANC. Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat una xarxa de comerços assequibles a Barcelona similar a la de Nova York. És el principal anunci que ha fet l'alcalde de la capital catalana des de Nova York, on està de viatge oficial per assistir a la trobada internacional Urban 20.
1: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
28: Publicitat i tornem.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
3: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Es ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i no deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
19: Això són dos estrelles Michelin.
21: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
22: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
21: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
3: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Es ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i no deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
28: Minuts i seran les 9 del matí. Torna a revifar el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat després de l'anunci del govern espanyol per invertir en la infraestructura. Més de 200 entitats es manifestaran aquest migdia a Barcelona per protestar contra el projecte. Sota el lema Ni ara ni mai, els organitzadors han fet una crida a participar-hi, Ferran Dalmau.
8: Entitats socials i ambientals i sindicats sortiran des de la Cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 12 del migdia. En total s'han organitzat més d'una desena de columnes per arribar-hi a peu, amb metro, amb tren o fins i tot amb tractor. Els organitzadors asseguren que el moment de la protesta és clau perquè arriba després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda aquesta setmana al primer pas per fer realitat el projecte d'ampliació del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'AENA fins al 2031 que inclou de destinar més de 1.700 milions a l'aeroport de Barcelona.
28: En aquest context, davant el rècord de turistes que cada any arriben a Catalunya, des de la Diputació de Barcelona reclamen poder gestionar aquest fenomen. La principal proposta és desestacionalitzar-lo. Soledad Bravo és la gerent de serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
20: Totes les polítiques que s'estan duent a terme des de la política local és de gestió.
7: el focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció només de Visit Barcelona, sinó que ara s'està treballant per tota una gestió dels fluxos i, evidentment, doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
28: En educació, la reunió de l'Assemblea Educativa de Catalunya, on els mestres havien de decidir com es manifestaran aquest inici de curs, ha acabat amb poques concrecions. Per ara, no han decidit quin serà el calendari de mobilitzacions. Cinta Díaz n'és la portaveu.
9: Aquest inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
28: I dels esports, el Barça ha dormit a 6 punts del Real Madrid, que s'enfronta aquesta tarda a l'Atlètic en el derbi madrileny. Els de Hansi Flick han tancat un inici de la Lliga perfecte. Abans de l'aturada de seleccions sumen 21 dels 21 punts possibles.
10: Pilota per Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha.
28: La narració de l'últim gol del Barça en el partit d'ahir contra el Sevilla, gol de Rafinha, que va capgirar el marcador amb un hat-trick. En bàsquet, a les 7 del vespre, a 6 a Joventut Barça, en la Supercopa Endesa, a l'Olímpic de Badalona. I avui acabarem amb música. Quan...

0: si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
1: Durant gairebé dos segles, gran part del subcontinent indi havia estat sota domini britànic. Quan després de la Segona Guerra Mundial va començar la descolonització, les diferències entre el Congrés Nacional Indi i la Lliga Musulmana es van fer cada vegada més difícils de conciliar, fins al punt que el 1947 es va acordar la divisió del territori. Per imaginar com va ser la partició de l'Índia, hi ha una imatge que resumeix millor que cap altra la violència d'aquell procés, la d'un tren entrant en una estació amb tots els passatgers morts. L'agost de 1947, el domini britànic sobre l'Índia arribava a la seva fi i de l'antic Raj sortien dos estats independents, l'Índia i el Pakistan. Aquest últim estava format inicialment per dos territoris separats per més de 1.500 quilòmetres, el Pakistan Occidental i el Pakistan Oriental, que acabaria sent l'actual Bangladesh. Aquella nova frontera, traçada per la Comissió Radcliffe i feta pública el 17 d'agost, va dividir territoris com el Punjab i Bengala. De cop, milions de musulmans, hindús i sikhs van quedar al costat d'una frontera on ja no se sentien segurs. Els musulmans van emprendre el camí cap al Pakistan, mentre hindús i sikhs fugien en direcció contrària. Va començar així una de les migracions forçades més grans del segle XX. Per moure tanta gent, es va recórrer el ferrocarril. Segons el Partition Museum, només entre el 15 d'agost i el 8 de setembre del 1947, unes 700.000 persones van viatjar en tren. Es van utilitzar convois de passatgers, però també vagons de mercaderies, sovint atapeïts molt més enllà de la seva capacitat. Els trens també es van convertir en objectius fàcils. Durant la violència comunitària que va sacsejar sobretot el Punjab, alguns convois de refugiats van ser aturats i atacats. Hi va haver massacres tant de musulmans que fugien cap al Pakistan com d'hindús i sikhs que viatjaven cap a l'Índia. Alguns trens arribaven a estacions com Lahore o Amritsar carregats de cadàvers. D'aquí va sortir una imatge terrible de la partició, els anomenats trens fantasma. El més colpidor és la paradoxa d'aquest episodi. El ferrocarril havia estat una de les grans infraestructures de l'imperi britànic per connectar i controlar els territoris. El 1947, però, aquella mateixa xarxa va servir per transportar centenars de milers de persones que fugien de la descomposició de l'imperi. En poques setmanes, el tren va passar de símbol de modernitat a convertir-se en una de les imatges més fosques de la partició.
0: Benvinguts al tren de la història.

0: Avui, el tren de la història ha començat amb una de les imatges més impactants del segle XX. L'any 1947, la partició de l'Índia britànica va obligar milions de persones a abandonar casa seva. Hindús, musulmans i sikhs van creuar una frontera acabada de dibuixar i el ferrocarril, que havia estat símbol de modernitat i de l'imperi, es va convertir també en escenari de massacres i fugides desesperades. Ara canviarem completament de perspectiva perquè els conflictes i les guerres acostumen a explicar-se a través dels fronts, dels desastres, dels governs i dels grans noms. Però què passa quan escoltem les persones que gairebé mai apareixen als llibres? Llúcia Oliva ha recuperat dietaris, memòries i testimonis de dones que van viure la Guerra Civil des de la rereguarda. Veus privades que 90 anys després ens permeten mirar aquell conflicte amb uns altres ulls. En parlarem amb ella arran del seu llibre que acaba de sortir, La revolució en veu de dona. I encara farem una última parada, molt, però molt més enrere, a Barcelona, al 1599. Felip III acabava d'arribar al tron i va convocar unes Corts Generals que avui ens poden semblar remotes, però que expliquen moltes coses de la relació de Catalunya amb la monarquia. Perquè aquelles Corts, tot i ser breus, ja ho explicarem, ens ajuden a entendre molt millor com funcionava políticament la Catalunya anterior al 1714. Ho descobrirem amb l'historiador i arxiver Miquel Pérez Latre. Hem començat creuant una frontera nova, ara recuperarem unes veus femenines que tornen del silenci i després assistirem a unes Corts de fa més de 4 segles. Les tres històries per les que avui passa el nostre tren. Sortim de l'estació.
1: Tota la història

0: Les guerres s'acostumen a explicar des dels fronts, les decisions polítiques i els grans noms. Noms d'homes, per ser exactes. Però què passa quan les mirem des de la vida quotidiana de les dones i les nenes que van quedar atrapades a la rereguarda? Doncs la veritat és que no ho sabem gaire, perquè moltes vegades queden silenciades o oblidades. I és una llàstima, perquè la seva visió ens ofereix una perspectiva molt més rica i detallada dels fets. Per comprovar-ho, només cal llegir La revolució en veu de dona, un llibre que ha publicat l'Avenç, fruit de la recerca de la persona que ens acompanya avui, que és la periodista Llúcia Oliva. Llúcia, benvinguda, moltes gràcies.
1: Gràcies per convidar-me.
0: El llibre que l'ha escrit i l'ha, no sé si dir-ne recercat, no sé si és un verb que podem fer, però que l'ha treballat intensament, és fruit d'una persona que té una trajectòria llarga, amb molta experiència en el món del periodisme, i això es nota a l'hora de fer recerca i de completar aquest fresc de veus que ara us explicarem, i que porta per subtítol Dietaris i records de 1936-1939, que de fet, clar, ara parlem molt del 90 aniversari de l'esclat de la Guerra Civil, però aquests testimonis orals són aquests típics, jo pensava, que a casa els has sentit moltes vegades, però que els llibres d'història no els llegeixen. Que no sé si és el cas teu mateix, aquest.
1: Bé, jo quan alguns d'aquests testimonis feia temps que els tenia, i a casa se'n parlava molt de la guerra i dels fets que vam tenir lloc a la rereguarda, uh-huh. aquesta violència que hi va haver a la rereguarda. Però va ser quan la professora Maria Campillo va saber que tenia això, que m'ha dit, ui, això ho hem de publicar perquè s'ha de saber. I realment això, aquests relats són com peces d'un trencaclosques, que quan el poses junt, en realitat el que veus és la història col·lectiva de tots nosaltres, no? Mm. De tot allò que va passar a la rereguarda, i que no és que es quedés silenciat, però la història explicada per les dones, sí, realment, perquè els capellans sí que van explicar com els havien perseguit durant la rereguarda, i hi ha molts testimonis d'aquests, però què passava dins de les cases? Què els hi passava a les famílies, no? Que van ser perseguides. Ah. Llavors, això jo crec que era interessant, però la Maria Campillo i l'editorial Avenç, la Núria Iseta, van considerar que s'havia de publicar.
0: És que quin parell, vull dir, si la Maria Campillo per un costat i la Núria Iseta per l'altre diuen que s'ha de fer, es fa. I coneguent la Maria Campillo, que alguna vegada l'hem entrevistat aquí al programa, que és aquest torrent d'energia inacabable, clar, m'imagino que et devia convèncer de seguida a l'hora de fer-ho, això, eh?
1: Sí, érem companyes de facultat, uh-huh. i ens enteníem molt bé. I realment, sí, vaig jo, com a periodista, crec que els periodistes no solament tenim que explicar el que passa avui dia i les coses que vindran, no? Sinó que també tenim que mirar el passat, perquè moltes vegades el present s'entén quan coneixem el passat. I llavors això, aquest llibre connecta amb aquesta idea meva de que el periodisme té que burxar en aquest passat, i sobretot en aquelles coses que no s'han explicat bé.
0: I en aquest cas això és molt interessant, perquè és el que deies, que aquí tenim històries de dones, algunes de classe benestant, que tenien una bona situació i que eren això de visió conservadora, catòlica, i clar, que el 36, el seu món és que salta pels aires, no?
1: Exactament. Això, el 36... Bé, jo crec que perquè s'entengui el llibre hauríem de pensar que tot això comença amb el cop d'estat del general Franco, que aquí a Catalunya, i a Barcelona concretament, el vencen en 48 hores. I qui el venç? Doncs el vencen les forces de la Generalitat, però també les classes populars i els partits de catalanistes, però també partits obrers. Llavors, com ho poden fer? Doncs perquè es reparteixen armes a la població. Llavors, quan s'acaba el cop, els anarquistes de la CNT i FAI veuen que hi ha un buit de poder, perquè s'ha derrotat l'exèrcit, i llavors veuen, i ells estan armats, amb la qual cosa veuen que és el moment ideal per portar a terme la revolució social que tant havien somiat. I llavors el que fan és començar aquesta revolució, quasi s'acaba el cop i ja comença, sí, sí, aquesta revolució. I en què consisteix? Doncs consisteix en que ells s'han d'acabar amb les classes socials, assalt al poder i a l'ordre constituït de la república. I llavors aquest és el problema que comença a la rereguarda, que comença una violència tremenda, perquè els anarquistes creuen que això s'ha de fer, aquesta revolució, matant o reprimint a l'enemic, i llavors es formen una sèrie de comitès antifeixistes, uns comitès que no solament hi ha els anarquistes, sinó altres individus, i també criminals, perquè, o delinqüents,
0: sí, sí,
1: perquè se'ls ha deixat anar de les presons, no, en el moment del cop. Llavors, tot això, doncs, crea un estat, aquesta gent que van per tot Catalunya, doncs, intentant fer la revolució, però que en realitat el que fan és matar, robar i fer por a la gent, doncs, clar, es crea una rereguarda, hi ha una rereguarda molt violenta, com? En la que al final van morir 8.000 persones, més, bueno, es compten 8.000, però,
0: Sí, però sí, potser més i tots, no? Sabater, que va fer sobre la repressió a la rereguarda per explicar tot això. Clar, i aquesta és una qüestió important, perquè quan parlem de qui mata i qui és assassinat, la majoria de vegades estem parlant d'homes, però aquests homes són només la meitat de la població. Hi ha les mares, les esposes, les filles, les amigues, que són les que fan aquest llibre de la revolució en veu de dona, que a més són dones que, esclar, també tenen el seu criteri propi, encara que no els hi haguem donat veu des de la història, no?
1: Sí, perquè el que passa és que, com en aquesta revolució social, el que es persegueix, què són? Doncs els enemics de classe d'aquests anarquistes. Llavors, què són? Sobretot l'Església, o gent, ja sigui capellans i frares, o sigui gent religiosa, que són civils, no són, no han professat res, no? Famílies religioses, que n'hi ha moltes, catalanistes, però també religiosos.
0: Clar, i tant.
1: Després hi ha els empresaris, hi ha
0: terratinents,
1: propietaris, però de vegades també simplement obrers, que ells són tradicionalistes i no es creuen en aquesta revolució i també pateixen, no? Llavors aquestes dones, aquestes nou dones que surten en aquests relats, expliquen aquesta persecució de la qual va ser víctima la seva família. I què ha passat? Que els homes, amb aquesta persecució, han marxat a França, han marxat a la banda nacional, o han marxat o estan amagats amb altres pobles i llavors són les dones les que queden al mando de les seves famílies, i llavors com les dones com que s'empoderen, no? I són les que encarregades de cuidar de la seva família, de donar-los a menjar, de que sobrevisquin tota aquella violència. És a dir, que segons explica cada un d'aquests relats, doncs veiem com aquestes dones canvien, la seva vida canvia, com tu molt bé has dit, perquè de tenir-ho tot passen a no tenir res, però, per altra banda, també, doncs, amb el seu esforç, doncs van a la presó, com en el cas, per exemple, de la meva mare, que anava el seu pare estava empresonat, primer la Model, després a Via Laietana, doncs anava allà i va portar menjar, anava a intentar que el deixessin anar, a negociar, i tenia 11 anys, amb la seva germana, que en tenia 14. És a dir, que aquestes dones passen a tenir un paper que la seva mare no podia tenir, perquè estaven mortes les mares, que ja tenien dones que tenien més de 50 anys, estaven mortes de por, no entenien el que passava, no tenien el coratge d'enfrontar-se a això. I van delegar aquesta responsabilitat amb les seves filles nenes i adolescents. I això és el que s'explica en aquest llibre.
0: És que estem parlant, clar, diem dones, però és que és dir les edats, 14 i 11 anys. Això són criatures.
1: Són criatures. I que això, tenen, no solament van a la presó a veure el pare o a portar-li menjar, sinó que tenen que, doncs, la meva mare es passava molt aquell temps, molta part de la guerra va passar a Vic, a Santa Eulàlia de Riuprimer, doncs havia de procurar d'anar a buscar menjar al poble, perquè el seu pare, sabien que si anaven els seus pares i el matarien, i per tant, doncs, o almenys hi havia l'amenaça, no sé si es passaria així, però...
0: Clar,
1: i elles ho tenen que fer.
0: La por és, evidentment, traspua totes les històries, perquè és que això també és una altra cosa que pensava, és quan expliquem els fets històrics, no? Diem 18 de juliol, 36, 48 hores, pam, però és clar, hi ha un dia darrere l'altre, totes aquestes persones, que és clar, sempre hi ha la por de que hi ha una patrulla, hi ha un comitè, hi ha una llista, no troben el número 1, busquen el número 2 per matar-lo, i per tant això és el pànic que tu tens cada dia, i això et queda ficat a dins. I és clar, ara la Llucia Oliva ho deia, parlava de la seva mare. La seva mare és Lucía de la Esperanza, que és la segona que surt en el llibre. No sé si d'aquí és d'allà on vas començar a estirar tot el llibre?
1: No.
0: No?
1: No. La meva mare sempre em deia, tu preguntes a tothom i a mi no em preguntes res. Però en realitat va ser la meva tia que un poc abans de morir em va donar el seu diari de guerra, que l'havia escrit entre els 14 i els 17 anys. Quan va començar la guerra ella tenia 14 anys i quan acaba té 17. I ella escriu des de uns mesos, 6 mesos o 7 mesos abans de començar la guerra, fins al febrer del 39, quan ja han entrat les tropes. I ella, el seu pare està amagat a Sant Quirze i de Safaja, i elles i les seves germanes estan amb la seva mare, doncs, de Vic a Barcelona, perquè tenien casa a Vic i a Barcelona, perquè provenien de Vic. I llavors ella em va donar aquest diari i el vaig trobar tan al·lucinant, totes les coses que explicava, com la seva mare com es va retirant, a més s'escapava dels bombardejos i dels registres, i van ser ella i les seves germanes les que, sobretot les seves germanes, que ja tenien 19-20 anys, les que van fer front a tot això, no? Mm-hmm. A que no els prenguessin el pis, a que quan el govern els hi va fer obrir les caixes fortes dels bancs que tenien al banc, doncs van lliurar tot el que tenien al banc en el govern. Elles estaven allà, signaven. Era una realitat molt dura per aquestes dones, no? Que s'estaven morint de gana i havien de lliurar tot el que tenien en el govern d'aquell moment, no?
0: Clar, una de les coses que crida l'atenció precisament és aquesta consciència d'estar vivint un fet històric important, que alguna d'elles ho escriu en el seu dietari, diu, no sóc escriptora, però prenc nota de tot això perquè sóc conscient que estem vivint una cosa important, no?
1: Sí.
0: Que això és una font d'informació, vaja, que és privilegiada, aquesta.
1: Sí, la Pepita Marín, també de Vic, sí, que de Santa Eulària, bueno, que estava a Santa Eulària de Riu Primer, de seguida ho veu, això, quan escriu el diari dels 10 primers dies de la guerra, el primer que diu és això, és que són moments històrics, no? Haig d'explicar-ho, això. La meva tia igual, diu, vull escriure això perquè mai més se m'oblidi, i realment no se'n li va oblidar mai. Quan ja era molt gran, encara, quan tenia el mal son era que entraven les patrulles de control, aquests antifeixistes, aquests grups d'anarquistes i així mescla de delinqüents i gent així, que entraven a casa i li robaven. I això els va marcar. Ara, jo crec que va tenir aquest aspecte positiu de que les va empoderar, que les dones van treure unes capacitats que no es creien que tenien, no? Uh-huh. Com la Gertrudis Canals de Molins de Rei, per exemple, la seva germana, quan assassinen el seu oncle, la seva mare envia a la germana, que té 16 anys, a veure si troben el cadàver, què ha passat. Això, és a dir, que la Montserrat Marcet, que era la neboda de l'abat Marcet de Montserrat, doncs ella es queda sola amb 5 criatures i no té ni 30 anys, o acaba de fer els 30 anys. I ella, durant tota la guerra, que està amagada, són de Terrassa, els fabricants de Terrassa van estar molt perseguits i n'hi va haver molts d'assassinats, doncs ella està a Arenys de Mar i allà, des d'allà, passeja, se'n va per tot Catalunya per buscar menjar per les seves criatures, quan cauen i es trenquen alguna cosa, les cuida, vull dir, va fer que totes elles sobrevisquessin aquells anys tan durs, amb el seu esforç, amb uns recursos que jo crec que ni ella mateixa sabia que tenia, però els va tenir, no?
0: Quant temps fa que hi has estat treballant amb el resultat d'aquest llibre?
1: Bueno, així, intensament, diria que com un any i mig, dos.
0: Però això, aquí hi ha molta feina prèvia.
1: Però ja feia anys, perquè l'entrevista de la meva mare ja la vaig fer com el 17 o el 18, perquè ella ja insistia molt de que ella es veia, la meva mare té 100 anys i en aquell moment es veia que es feia gran i que se n'aniria i no m'ho hauria explicat bé, encara que tota la vida ens ho va explicar, perquè ella en realitat, com moltes d'aquestes dones, ella no va voler que tot el que va patir durant la guerra fos en va. Ella el que volia és que jo ens servís també a nosaltres com un ensenyament de la vida i a valorar les coses, a ser valents, a ser forts, perquè ella va tenir una gran fortalesa i ella ens ho va voler transmetre, ens ho va voler dir, no? I d'alguna manera tots els seus fills hem heredat aquest esperit antiguerra que ella va desenvolupar en aquells anys, no? Que va ser tan terrible. I jo crec que una de les coses interessants d'aquest llibre, i en aquests moments en què Europa sembla que hi ha unes
0: esperit, s'ha perdut la memòria
1: un
0: completament.
1: Esperit de guerra impressionant en aquests moments, no? Doncs el que es veu en aquests relats de totes aquestes dones és l'esperit antibèl·lic, en contra de el que és una guerra, que vol dir gana, vol dir por, com tu has dit, vol dir deixar d'anar a escola. Les nenes patien, aquestes nenes que expliquen la seva història, patien perquè la Gertrudis Canals ja no vaig poder tornar a escola. Als 14 anys va plegar, ja no va poder tornar. La meva tia sí que va tornar, però quan durant la guerra deia, es lamentava de m'he quedat sense, a mig instruir, deia, m'he quedat a mig instruir, i perseguia les seves germanes grans perquè li ensenyessin el que elles ja sabien, que si arquitectura, que si cultura, és a dir, eren nenes que volien tenir aquesta cultura i patien per la pèrdua. No?
0: Clar, la guerra és duríssima, una guerra civil encara més. L'any 39 comença una dictadura que precisament el paper de les dones és el que és, vull dir que queden arraconades, queden supeditades a la figura masculina, bé sigui el pare, bé sigui el marit. Clar, aquestes dones que durant la guerra havien tirat endavant, tot i que eren conservadores, moltes eren catòliques, clar, i fins i tot més enllà del que s'explica al llibre, que has tingut l'oportunitat de parlar amb elles o de llegir els seus dietaris, clar, quina sensació els va quedar després de tot això? Després d'aquest, m'imagino, aquest primer alleujament de s'acaba la guerra i almenys no hem de patir per si ens maten.
1: Sí, exacte, ara no hem de patir per si ens maten, quan s'acaba la guerra, sobretot elles accepten com bé el fet de que s'acabi la guerra i l'entrada dels franquistes. El que passa que, com diuen alguna d'elles, la Carme Noguera diu, si haguéssim sabut el que vindria després, no hi hauríem anat a celebrar l'arribada dels franquistes d'aquesta manera, no? Perquè elles veuen que hi perden. Per la Carme Noguera d'Olot, uh-huh. Ella era va estudiar infermeria en la primera promoció d'infermeres de la Generalitat Republicana, i ella volia fer una carrera com a infermera, volia anar a estudiar a l'estranger, fins i tot. Però què va passar? Que quan acaba la guerra, primer la deixen quedar, però al cap de poc el seu pare la fa tornar a Olot, i ja només ocasionalment treballa d'infermera. Per ella era una pèrdua, tota la vida ho ha recordat. Volia haver tingut aquesta carrera d'infermera i no vaig poder perquè em van fer tornar a Olot. No? La meva tia, en el seu diari de guerra, diu, jo quan sigui gran penso estudiar i penso treballar per guanyar-me la vida. Doncs ho va fer. Quan va acabar la guerra, ella va continuar estudiant, no tant com hauria volgut, però bueno, va ser assistenta social i va jubilar-se d'assistenta social de la Diputació de Barcelona i sempre que jo la vaig conèixer treballava, no? Uh-huh. I després, bueno, ja, després de jubilada. Però vull dir que a la guerra van tenir aquesta l'oportunitat de veure que podien fer i que eren i que podrien continuar fent-ho. Algunes els hi van deixar, altres no van poder, però realment sí que van ser molt conscients del poder. I també una altra cosa que a mi em sembla interessant d'aquests relats i aquestes memòries és que elles són un crit contra la guerra. Reclamen la pau. Reclamen la pau per lo que significa d'acabar amb la por, acabar amb els assassinats, acabar amb aquella gana ferotge. La meva tia durant la guerra es va primar 13 quilos. Tenia 14 anys. Imagina't una, no? A lo millor estava una mica grasseta abans de començar la guerra, però va perdre molt perquè no hi havia menjar. I el que menjaven deia, no mengem res de substantiu. Mengem coses, però no res substantiu. Avui hem aconseguit un ou. Ui, que important és tenir un ou en plena guerra, no?
0: Clar, això, a més, des d'aquí el programa hi insistim molt, precisament aquestes veus que expliquen la realitat d'un conflicte, sigui el que sigui, sigui des de la perspectiva que sigui, precisament perquè això a vegades sembla... Hi ha una certa banalització, fa un moment deies, no?, que hi ha aquest esperit de guerra a Europa, i el món occidental s'està parlant amb una banalitat i amb una lleugeresa de guerres. Quan llegeixes aquests testimonis, i m'imagino que aquests dies encara et deu haver anat venint més al cap, totes elles tenien ganes de parlar-ne i que es recordés això, perquè també, de la mateixa manera que hi ha hagut gent que n'ha parlat molt de la guerra, també hi ha hagut persones que han guardat silenci i no s'han atrevit a parlar-ne. Hi ha hagut algú que hi hagis volgut allò contactar o així, o han anat sortint?
1: No, la veritat és que totes les famílies amb les quals jo els he demanat les memòries o els records han sigut molt, han tingut molt la idea de compartir això. I això per mi ha sigut fàcil. Potser el que m'ha sigut més complicat és intentar contextualitzar a cada una d'elles, a cada una d'aquestes memòries, el lloc on va passar els fets, per què van passar i què va passar, no? Uh-huh. Perquè, i també per mi el que ha sigut més difícil ha sigut una mica atrevir-me a posar aquests records en un llibre. Per què? Doncs perquè moltes de les coses que expliquen, perquè la Gertrudis Canal

0: tota aquesta gent després... Perdona, m'he perdut.
1: No, que et preguntava que això, si algú t'havia dit que no, però que vaja... Que
0: no, ningú, tothom, totes les famílies han estat molt contents de compartir aquests records de les seves mares, i algunes fins i tot no sabien, les famílies no sabien les coses que jo després he averiguat buscant al voltant d'elles, de la família, del poble o de la ciutat, no sabien les coses que jo després explico en el llibre, i m'ho han agraït molt que pogués tenir aquesta informació d'aquests records i aquests records contextualitzats.
1: Mm-hmm. És que no, potser això hauríem d'haver-ho explicat més, però a part no és abocar només els dietaris d'aquestes protagonistes del llibre, sinó que hi ha tota una introducció, hi ha una contextualització, hi ha una explicació, que és clar, aquí, per això deia que es nota l'experiència reportera.
0: He fet reporterisme, aquí, sí. No? He fet periodisme.
1: I tinc la sensació que... però això és una precisió personal, d'haver-ho com a periodista, i jo gairebé diria com a historiadora, com a recopiladora, recuperadora d'aquestes veus, d'haver-ho gaudit molt i de fins i tot fer un servei a les generacions que venen amb aquest, de la manera, o sigui, és el que es percep també en el llibre aquest.
0: Sí, sí, sí, jo el que volia és això, és que el que t'he dit al principi, que es contribuir a la memòria col·lectiva del que va passar. I també una altra cosa que a mi em sembla molt important és que en el que expliquen aquestes dones, els assassinats, les persecucions, tot això va estar utilitzat pel franquisme per anar contra la república, per dir, mireu el que era la república, era una colla de criminals, era una colla de dolents, no? de gent que no te'n podies fiar, etcètera, etcètera. No? I per mi, l'important és que inclús ho veiem aquí, elles no s'equivocaven. Això no era la república, aquesta persecució, aquesta violència que hi havia a la rereguarda, no la va generar la república ni la Generalitat, la va generar aquests grups dirigits per la CNT-FAI, els anarquistes, que volien fer aquesta revolució social, que volien canviar les classes socials, abolir-les, que volien fer desaparèixer l'Església, que consideraven la gran manipuladora de consciències. I no tenia res a veure amb la Generalitat ni amb la República, que van fer tot el que van poder per evitar aquesta violència, i que realment, com quasi un any després de que iniciada la guerra i iniciada aquesta revolució social, aconsegueixen treure del carrer a tots aquests elements anarquistes, i llavors ja durant un any i alguna cosa més hi ha una certa pau a la rereguarda perquè el govern i la república han aconseguit de castigar aquesta gent.
1: És el que dèiem, no? Que quan intentes explicar un conflicte i més un que això, que encara gent del mateix país, doncs Catalunya, doncs el que passa és que hi ha moltes... No és blanc o negre, és una gamma de grisos immensa, i que de fet aquí jo diria que tant el periodisme com la història té la feina, precisament és explicar-ho i exposar-ho i ajudar a entendre-ho pels que vindran, precisament per tornar a caure, evitar tornar a caure en aquestes divisions que a vegades hi ha, i que no tot és això blanc o negre, no?
0: No, sí, això és veritat, però bàsicament també jo crec que aquest llibre és útil per veure tots els horrors i lo terribles que són les guerres per les societats, perquè destrossen famílies. Aquí hi havia moltes famílies que durant 3 anys no es van tornar a reunir, parelles, molta gent que va quedar desconnectada. Ja hi havia aquesta gana, hi havia una gana horrorosa, hi havia la por també terrible, no? I llavors això ens recorda que hem de fer tot el possible per mantenir la pau, mantenir l'estat de dret, perquè el problema en aquell moment, en aquest primer any i pico de la guerra, de que comença després del cop d'estat, és que no hi ha estat de dret, no hi ha ningú que ajudi en aquesta gent que els seus familiars són detinguts o que són assassinats. No hi ha ningú que els hi doni resposta, que els hi doni suport, no? Perquè l'estat de dret s'ha enfonsat amb el cop d'estat. O sigui, aquí el principal, no ens hem d'oblidar que el problema ve del cop d'estat del general Franco, que obliga a una reacció per part de la república per defensar-se.
1: Mm-hmm. I tant. Sí, sí. I per sobre de tot és això, aquesta veu de dones, que són les que moltes vegades, tal com dèiem, queden en un segon pla, i que gràcies a la feina de la Llúcia Oliva ara ho podem llegir. Jo estava pensant, professors i professores d'institut, que segon de batxillerat, per exemple,

0: en la Guerra Civil i que moltes vegades hi ha la preocupació d'incorporar la perspectiva de gènere, aquest llibre, és que els testimonis hi són tots. Vull dir que és, pot ser un recurs imprescindible per ells. O sigui que, Llucy, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies
0: no, a tu. No només per venir, sinó per haver fet tota aquesta feinada. Gràcies de passada a la Núria Iceta per haver-ho editat amb l'Avenç, a la Maria Campillo per haver-te insistit, que a més em fa el pròleg, i els nostres oients els reconem molt la lectura. La revolució en veu de dona, dietaris i records d'aquesta guerra del 1936 al 1939 que ha publicat l'Avenç i que ha escrit la Llucia Oliva a partir d'aquests testimonis que ha recollit. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de...

0: El tren de la història, amb Xavier Carmeniu.
1: La manera com endrecem el passat per explicar la història s'assembla força a un pont. Les grans dates, allò que n'hi diem els fets històrics, si voleu, són com una mena de pilars que hi ha al llarg del traçat d'aquest pont per on avancen les èpoques. Això fa que tots tinguem al cap, doncs, no sé, anys com el 1936, evidentment, el 1714, el 1640, però a vegades després tenim dificultats per omplir el buit que queda entre data i data. Per tant, si ara us començo a explicar que el 1599 a Barcelona hi va haver unes Corts Generals amb el rei Felip III, doncs no us farà ni fred ni calor, segurament. Ara bé, us asseguro que d'aquí a pocs minuts ho veureu força diferent. De fet, això és el que m'ha passat a mi quan he començat a gratar una mica aquesta part de la història. I si és possible fer-ho, és gràcies a la feina que ha fet l'equip que coordina el doctor en història i arxiver Miquel Pérez Latre, que avui puja al tren de la història. Miquel, benvingut, com estàs?
2: Moltes gràcies, molt bé.
1: Ell, entre moltes altres coses, perquè toca diferents àmbits, però avui el tenim com convidat com a un com el responsable de l'edició dels textos de les Corts d'aquesta col·lecció que es diu Col·lecció de Textos Jurídics Catalans, que fan una feina que evidentment no surt a la primera pàgina dels diaris, per desgràcia diria jo, però que és fonamental per recuperar el patrimoni documental del país i per aprendre una mica més qui som i d'on venim, perquè de fet quan parlem de les Corts era el pilar de la del govern de Catalunya fins al 1714, no?
2: Correcte, sí, sí. El fonament del parlamentarisme, no?, que era vigent a Catalunya i el, diguem-ne, el centre absolut era la trobada entre els dos pols polítics de l'època, no?, que són el rei i els braços estaments, que s'apleguen junts en la cort. Mm. I llavors aquesta cort, formada per aquests dos components, doncs és la que, d'una banda, fa aquest efecte de trobada, no?, entre els cossos polítics que representen amb els criteris d'antirègim doncs, el país, i per altra banda és la que va renovant, diguem-ne, la legislació i dona les directrius polítiques per al funcionament del país.
1: Clar, el que ara vindria a fer doncs, el Parlament de Catalunya, per exemple, que a més ara hi ha tot un procés democràtic que es vota, etc. Aleshores funcionava d'una manera completament diferent, i ara també el que hi ha és un calendari parlamentari, no?, de sessions, etc. Aleshores, el calendari no hi havia una periodicitat, no? Bé, això...
2: Teòricament sí, existia una periodicitat de cada 3 anys, però que, evidentment, doncs el temps va anar erosionant i principalment un fet polític molt rellevant que es produeix des de la mort del rei Ferran el Catòlic, que és la creació, diguem-ne, de la monarquia hispànica i, per tant, el fet de l'absentisme, no? El rei, el comte de Barcelona, que és el títol de sobirania que permet governar Catalunya, doncs aquesta persona ja deixa de residir per sempre. Ja hi residia poc, a la baixa edat mitjana, pels seus compromisos polítics internacionals, però a partir d'aquest moment deixa de residir a Catalunya de manera permanent i, per tant, cada vegada les Corts es van distanciant en el temps. Mm.
1: I cada vegada, si se'm permet dir-ho així, els monarques són més de fora, per dir-ho d'alguna manera. I això no només ho dic per la proximitat amb el país, i amb la llengua i amb la manera del tarannà dels catalans, sinó també la manera d'entendre la política. Perquè, és clar, el tema del parlamentarisme aquest català, del pactisme famós que n'hem parlat 10.000 vegades, que és posar-se d'acord els tres estaments aquests que deies i la monarquia, això no passava a tot arreu, no? I de fet, d'aquí plora la criatura una mica.
2: Correcte, sí. Hem de pensar que clar, la monarquia hispànica és un complex polític molt, molt enorme, amb territoris esparsos per tota Europa i, a més, amb el procés de colonització americana en marxa. I, per tant, els monarques tenen unes necessitats per poder fer anar la maquinària política en tots aquests territoris que clar, que des del punt de vista català, que diguem-ne que les seves classes dirigents estan preocupades pel funcionament del propi país, doncs clar, aquí hi ha una col·lisió d'interessos molt important, no?, entre, diguem-ne, les necessitats imperials i el dia a dia que volen, diguem-ne, preservar les classes dirigents del país. Mm. I aquí és el context que ens porta aquest acord general de 1599.
1: Que és d'un rei que s'estrena, que és Felip III, perquè el seu pare havia mort, un any abans. Si
2: exacte,
1: és cas,
2: el setembre del 1598, per tant, pràcticament uns mesos abans,
1: ni un any,
2: havia mort Felip II, i llavors el seu fill, doncs fa aquesta presentació, diguem-ne, davant dels catalans.
1: Mm-hmm. Que molta il·lusió no li feia, no, pel que expliqueu vosaltres.
2: No.
1: Perquè ara, no. Clar, el que hem d'explicar és que, ho hem dit al principi, l'equip que coordina el doctor Pérez Latre, el que fa és agafar tota la documentació, transcriure-la, pujar-la en un format modern, amb accés lliure i obert per tothom, en PDF, que es pot llegir, i per tant s'explica com era la política i la gestió política d'aquest moment que arriba aquest Felip III, que s'ha casat a València i que ve aquí no gaire, amb no molta il·lusió, per dir-ho d'alguna manera, sí. I ve aquí a escoltar els catalans, que és clar, el que esperen és que el rei els hi resolgui problemes del que hi ha al Principat, entenc, no?
2: Correcte. I aquí es produirà una circumstància, que estarem davant de la cort més ràpida de la història del procés parlamentari català o del parlamentarisme català. És a dir, és un acord que dura 37 dies.
1: I això és molt poc.
2: Que és un rècord absolut i que portarà molts maldecaps i qüestions mal tancades que, si tenim temps, després en parlarem.
1: Mm-hmm. El document que heu publicat ara vosaltres, dels tres estaments, dels tres braços, us heu fixat primer en el braç eclesiàstic. Per tant, estem parlant de monestirs, catedrals... És aquest nivell, no?
2: Correcte. Com deies, el que fem és una edició del que se'n diuen els processos o braços familiars. Diguem-ne que les Corts Generals estaven dividides en tres cambres, que corresponien, doncs, al braç eclesiàstic, al braç militar, els de la noblesa, en els seus diferents graus, i el braç reial o popular, que era el que aplegava els representants de les ciutats. Aquest braç, nosaltres publiquem aquestes actes, que en realitat és el notari de cada braç, anava prenent nota, diguem-ne, dels actes que se celebraven en el braç. Uh-huh. Hi ha una part inicial, diguem-ne, que ja recull el procés, que són tots els procediments previs de convocatòria, que també queden reflectits en el braç. I després, per tant, es van recollint tot el que succeeix en el braç. És important el braç eclesiàstic perquè, a més, protocolàriament, era el primer dels braços.
1: Clar, més, de fet, el president de la Generalitat o de la
2: Correcte.
1: Diputació del General va ser, no?
2: Correcte.
1: Un religiós fins
2: Correcte.
1: A... Vaja, no recordo exactament quan, però durant tot el principi sempre.
2: Correcte.
1: No?
2: I també, per representar aquesta precedència, quan s'iniciava la cort, es feia una primera sessió d'obertura en la que hi havia conjuntament les tres cambres, els tres braços. I doncs el rei feia el seu discurs, diguem-ne, inaugural, en el que explicava, bàsicament, justificava la seva política des de la legislatura anterior i, bàsicament, demanava diners, no recursos, per poder, aquells reptes que tenia plantejats, poder-los escometre.
1: Clar, no hi havia un sistema fiscal com el que hi pot haver avui en dia d'administració pública, d'impostos, ben que funciona amb pressupostos, sinó que necessitava diners i venia aquí i deia, hola, necessito quartos.
2: Correcte. Llavors, qui responia aquest discurs inicial, aquesta proposició reial, era també el president del braç eclesiàstic. És a dir, que se li reconeixia com aquesta precedència.
1: Uh-huh.
2: El 1585, que són les Corts anteriors, se celebren a Montsó, però aquesta ja és a Barcelona i se celebra només pels catalans.
1: Clar, perquè vosaltres estaríem parlant del Regne de València, de València, d'Aragó i de Catalunya.
2: Exacte.
1: Clar, sí.
2: S'aplegaven conjuntament i després cadascun d'aquests regnes tenia tres braços diferents. En el cas d'Aragó, fins i tot quatre braços diferents. Per tant...
1: Fàcil de gestionar no era.
2: No era.
1: Que jo
2: no
1: ja entenc, ara faré una mica d'advocat del diable, però jo entenc que un rei, com Felip III, que això de Catalunya li queia una mica lluny, que arriba aquí, li expliquen com funciona, devia dir, aquí això no... Clar, no, amb ell no li servia. De fet, això era un mal de cap per
2: sí,
1: ell, no?
2: Sí, és un gran mal de cap. Té aquest incentiu d'aconseguir recursos, però en aquest context concretament també té esperant les Corts Castellanes, que de les quals pot obtenir de manera molt més fàcil i amb una negociació molt més ràpida els recursos que espera. Per tant, d'aquí aquesta acceleració. De fet, a les poques setmanes hi ha una anècdota, diguem-ne, que reflecteixen aquestes actes, és que a les poques setmanes uns representants dels braços van al rei, no? I llavors el que els diu el rei només entrar és «Os pido o resolváis presto, pues sabéis mi voluntad, que es que acabéis presto para poder marcharme de aquí». És a dir, que els diu directament
1: Fer una via?
2: Fer una via que estic desesperadament necessitat de marxar. Imagineu-vos el xoc que això devia representar per unes classes dirigents que estaven esperant que vingués el rei, doncs, lògicament, per negociar, per aconseguir mercès, títols,
1: clar, perquè, clar,
2: ratificació de la seva, del seu domini senyorial.
1: Perquè el rei ve aquí, demana els diners... entenc, per fer les seves campanyes, les seves guerres i el que convingui. A més, expliqueu la petita introducció que hi ha del document on es recullen totes aquestes actes de reunions, que econòmicament la hisenda de la monarquia hispànica penjava d'un fil. Per tant, tenia... O sigui, la pressa té una explicació també, no?
2: Sí. Sí, de fet, abans deies no hi havia un sistema fiscal. En realitat sí, hi havia un sistema fiscal, però era controlat per les institucions. O sigui, ens hem d'anar al 1599 i pensar que allò que avui ens sobta molt, no?, és que el sistema fiscal estigui a mans de les institucions catalanes, és justament el que les caracteritzava en època medieval i moderna. És a dir, la fiscalitat, sí, més enllà de l'important pes això, de la fiscalitat municipal...
1: La hisenda pròpia.
2: La hisenda pròpia, la hisenda, el sistema fiscal... era el que donava, diguem-ne, sentit o el més propi de justament de la Diputació del General o Generalitat
1: El que no m'he explicat bé, volia dir que, esclar, no hi havia una declaració de l'IRPF que fem abans de cada 30 de juny,
2: sí,
1: no? Aquest sistema era diferent, però sí que hi havia, evidentment, control d'impostos per diverses coses.
2: Era el rei que li havia de demanar a les Corts aquests recursos, i llavors la Diputació del General o Generalitat, que no era una altra cosa que la delegació permanent de les Corts, era la que, a través d'aquest sistema fiscal, anava recaptant perquè, arribat el moment, el rei pogués, o sigui, les Corts poguessin atorgar aquest servei a la monarquia.
1: Quants diners els hi demana el rei a les Corts catalanes?
2: Doncs aquí també, em deien que és la cort més ràpida de la història i també és la que dona el servei o donatiu més important de la història, més d'un milió de lliures, 1.100.000 lliures, el doble que les Corts anteriors, doncs, que s'ofereixen al rei. Això és el que s'aprova. Després resultarà que s'aprova també amb uns terminis de pagament i que segurament al final es devia arribar a pagar aproximadament un 60% del que s'havia compromès. Per
1: això també passava llavors.
2: Sí.
1: De que donarem un milió però ja anirem fent, eh?
2: Sí, perquè evidentment passa una cosa curiosa, que és que la Diputació del General tenia uns recursos a través d'aquesta gestió dels impostos, però en aquell moment diu que només té operatius unes 300.000 lliures per poder fer ja, diguem-ne, els diners comptants.
1: Jo, no? Amb líquid, no?
2: Sí, el líquid ja pagar, i aleshores va a la taula de Barcelona, i la taula de Barcelona diu que no té... Que, clar, perquè aquests diners que té la Diputació del General han estat dipositats com a entitat bancària, diguem-ne, a la taula de canvi de Barcelona.
1: Que és com el primer banc públic que hi va haver-hi a l'època.
2: I la taula de canvi de Barcelona diu que no pot fer front
1: a
2: pagar per finestreta, diguem-ne, els 200, les 300.000 lliures. Llavors també això suposa una petita crisi en la hisenda municipal de Barcelona.
1: Aquesta voluntat de donar tants diners a la monarquia entenc que és perquè devien esperar que el rei els hi fes concessions importants, m'imagino, perquè si no, no dones tants diners així.
2: Efectivament.
1: De cop, no?
2: Sí, hi ha una situació... En aquestes, bueno, ja no és que específic d'aquestes Corts, és una mica el sistema, no? I també l'acceleració aquí segurament ho va potenciar. Aquí hi ha un gran personatge que és un secretari reial anomenat Pere Franquesa, personatge... que realment val la pena, sobre el qual s'han escrit biografies no fa masses anys per part del professor Josep Maria Torres i Ribé,
1: sí.
2: I que realment és un personatge que val la pena conèixer perquè, bueno, va tenir un ascens meteòric. És qui va, diguem-ne, de la part reial, va organitzar una mica aquesta cort, i que després va acabar definitivament caient en desgràcia i bueno, tot el, diguem-ne, la gran acumulació de rendes que havia fet durant aquest període de govern, doncs va acabar molt malament, a la presó i perseguit, en fi. Bueno, en aquestes Corts es parla molt d'aquest procés d'acceleració, com deia, i també de negociació, doncs de un repartiment generós de diners per tant d'aconseguir que l'acord anés més de pressa. És a dir, que es van fer... Es anava, clar, el que se'n deien llanternetes i llavors eren, bueno, segurament petits suborns, i després ja hi havia també coses de més entitat, com eren els... el que se'n deien les gràcies, els mercès, d'una quantitat fixa o de rendes que podia atorgar la monarquia a determinades persones de la cort. En reconeixement dels seus serveis o, en realitat, per aconseguir, diguem-ne, que es posessin en els debats de la cort, afavorissin els interessos de la monarquia.
1: I a nivell de país, per dir-ho d'alguna manera, de Principat de Catalunya, hi ha també algunes qüestions interessants en aquestes corts, perquè abans ara estan parlant de la hisenda pròpia, però posats a fer paral·lelismes, una mica ucronies, també hi ha el tema control de costes en aquí, no?
2: Perquè, sí, correcte.
1: Clar, diuen, hem de vigilar les costes i, per tant, necessitem vaixells de la Generalitat.
2: Correcte, una petita esquadra de galeres. Heu de pensar que el problema de l'acció de la pirateria barbaresca sobre el litoral català i les Illes Balears, molt, de manera molt marcada, doncs és un al llarg de tot el segle XVI, especialment durant la segona meitat del segle XVI, és un problema important, no? Vull dir que hi ha atacs més formals i després hi ha petites incursions en què es segresten persones i se les emporta, no? Bé, per tant, hi ha una preocupació important. De fet, en aquestes actes del braç eclesiàstic fins i tot es parla d'una petita, en el procés de negociació d'aquesta esquadra de galeres, una petita com manifestació popular de gent del mar, de Barcelona, diguem-ne reclamant que, diguem-ne, davant de la cort, que per cert, abans no hem dit, es feia físicament al monestir de Sant Francesc, ara ja ha desaparegut, molt a prop del mar, al carrer al costat de la Mercè, molt a prop de la Mercè. Sí. I llavors aquestes quatre de galeres, doncs, és una reclamació històrica dels braços catalans i que d'alguna manera es formalitza durant aquestes corts, i el braç eclesiàstic té un paper molt actiu.
1: Ah, això també ho expliqueu vosaltres, que sí. Esclar, hi ha el braç eclesiàstic, hi ha el braç reial de les ciutats, etc., i després hi ha el braç militar. Però vosaltres expliqueu que qui són més combatius gairebé és el braç eclesiàstic, que és el primer que diu no, és que ens fan falta aquestes galeres.
2: Sí, sí, sí.
1: Això crida una mica l'atenció.
2: Sí. Aquí, no s'acaba de treure l'entrada, com tantes coses en aquestes corts. Desgraciadament, tenim molta informació dels debats, tenim sobretot les votacions, per exemple, el detall de les votacions, però clar, hi ha moltes qüestions que tenien un procés de decisió molt complex. Per què diem que aquestes són tan ràpides? Doncs perquè el sistema de presa de decisions dins de les Corts era extraordinàriament lent, perquè havia de passar per els tres braços, però no només, sinó que per qüestions específiques es creaven també comissions dins de la cort. Igual que hi ha ara comissions al Parlament determinades àrees, doncs també per determinats processos de la cort també hi havia comissions. Llavors primer hi havia debats en comissió, i per desgràcia aquests debats, que segurament serien els més sucosos, no?
1: Clar, tu diràs.
2: Doncs no ens ha quedat pràcticament documentació.
1: I a part després hi ha una altra cosa, que és que aquestes converses de passadís que sempre hi ha hagut i hi haurà, aquestes no hi ha cap notari prenent nota allà, no? Que aquestes són les bones.
2: Sí.
1: I m'imagino que després si anéssim mirant les famílies de les quals formaven part els membres de cada estament, també veuríem connexions, no? M'imagino.
2: Sí.
1: Aquestes corts a més tenien un precedent de tensió, que és que el 1591 hi havia hagut també un enfrontament amb un diputat, i això també enterboleix una mica la relació amb la monarquia, no?
2: Sí, diguem-ne que els últims anys de Felip II de Castella són enormement convulsos a Catalunya. Hi ha diversos conflictes a partir, diguem-ne, especialment a partir de 1585, queden ja molt definits i molt enfrontats dos grans pols a Catalunya, que són, per una banda, la Diputació del General o Generalitat, i per altra, el Consell Reial o Reial Audiència, que és l'organisme que hem de pensar que no només que és el més alt tribunal a Catalunya, sinó que principalment té un paper polític molt rellevant. I qui realment porta el pes polític de l'acció reial a Catalunya són aquests jutges de la Reial Audiència. Llavors, aquests dos pols arriben a un punt de conflicte, d'enfrontament molt important en aquests anys 90 del segle XVI, justament com a resultat de l'aplicació de la legislació que s'havia aprovat a les Corts de 1585. Uh-huh. I aquest gran conflicte acabarà, doncs, per una banda, amb una forta repressió, amb l'exili dels partidaris, diguem-ne, de les polítiques més de defensa de la jurisdicció, de les competències de la Generalitat, acabaran a l'exili, principalment el diputat Joan Granollacs, però no només. Alguns dels seus partidaris populars, diguem-ne, de l'àmbit popular, acabaran fins i tot a galeres. Clar, això fa que els últims anys del regnat de Felip II siguin molt, molt difícils, i llavors el seu fill, amb aquesta arribada a Barcelona a celebrar les Corts, també fa una operació, diguem-ne, una mica de anem a començar de nou. També una part important del conflicte, o políticament més rellevant, és que el rei fa una derogació d'una part de la legislació aprovada a les Corts del 1585 de manera unilateral, cosa que evidentment era totalment, completament inconstitucional. Per tant, el primer que fan les Corts, i els partidaris del diputat Granollacs quan se celebren les Corts, és exigir que el rei ratifiqui que és inconstitucional fer aquest tipus de derogacions.
1: Mm. Recordem que estem parlant de 1591-1599, vull dir, per si algú posa la ràdio ara, i de cop no sap si estem parlant del segle XXI. No, no, és a cavall del segle XVI, a principis del XVII. Per tant, poseu una mica, abans que començàvem parlant de pilars, de pont i de dates, 1591, hi ha un diputat empresonat perquè protesta perquè hi ha invasió de competències, per dir-ho planer i utilitzant llenguatge actual, sí. Hi ha aquest intent, aquestes Corts de 1599 d'arreglar la cosa, al cap de 3 anys torna a anar pel Pedregar, quan hi torna a haver Corts?
2: I ja les següents ja són un desastre, perquè el 1620, o sigui, ja no hi haurà més en vida de Felip III.
1: Sí, només n'hi ha unes.
2: Només n'hi ha unes.
1: Que són aquestes.
2: Són aquestes.
1: I ja està.
2: Llavors, el 1623 hi arriba, el 1624 hi arriba el seu fill, Felip IV, que també vol celebrar unes Corts, no?, per, diguem-ne, d'alguna manera. Han de venir també, hem de pensar que els comtes de Barcelona han de venir a jurar les Constitucions. Uh-huh. Per tant, ja que han de venir físicament a jurar les Constitucions, doncs s'entén que aprofitin per fer una celebració de Corts. El 1626 es produeix aquest inici de legislatura, però ja és un desastre i no s'arriba a cloure. És a dir, no hi ha entesa i es queda. El 1632 es fa un intent de represa, torna a quedar en desacord, i per tant ja no hi ha, arribarà la Guerra dels Segadors.
1: És que
2: sense que s'hagi celebrat cap cort des d'aquestes de 1599.
1: A més, el context de la Guerra dels 30 anys famosa que embolica tot el continent, que és una, podríem dir, era una mena de guerra mundial, ja, de l'època, no? Que embolica, que fa fort, però vaja, la demostració, allò que dèiem, no?, que a vegades hi ha èpoques que les tenim com hi ha uns buits, i que de fet la feina que heu fet vosaltres transcrivint tota aquesta quantitat de documentació, i la que continuareu fent amb els pròxims estaments, és precisament ajudant els historiadors i tothom que faci recerca perquè això serveixi per acabar d'ampliar una mica més aquest context d'aquesta època, que no és només el 1640 com un bolet, sinó que ve de molt, molt endarrere, no?
2: Correcte. D'alguna manera aconseguim que aquests textos estiguin molt, com deies, molt accessibles, és a dir, pots descarregar, doncs, un PDF i pots fer cerques i pots tenir-lo sense les dificultats que pugui tenir la paleografia o l'estat de conservació, que en alguns casos no és en aquest, però en alguns casos hem hagut de fer una petita feina de reconstrucció d'alguns textos perquè ja es troben prou deteriorats. Per tant, d'alguna manera els fem molt més accessibles a tothom, i després també d'alguna manera aconseguir que la historiografia tingui més en compte el paper central de la cort.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: És aquesta feina que sempre diem de la recerca, que va sumant mica en mica i amb gent, amb experts que es posen a fer aquesta feina, perquè de fet ho explicàvem fa un moment, però clar, és una més de les moltes que pot fer algú que es dedica a fer recerca, vull dir que no és dedicació exclusiva, que segurament si tinguéssim hisendes propis i aquestes coses potser es podria fer, però això ja és un altre tema que se'ns en va de la conversa d'avui. Avui el que teníem ganes és de veure i de conèixer com va ser aquesta cort general de 1599 a través del braç eclesiàstic, és aquest primer estament. Quan aneu publicant els següents ja et tornarem a demanar si vols venir a veure'ns per poder parlar amb el doctor en història i arxiver Miquel Pérez Latre, que és el responsable, tal com dèiem, d'aquest grup que es dedica a fer tota aquesta feinada que és fonamental per recuperar no només el patrimoni documental del país, sinó també la història jurídica i de funcionament polític d'aquesta època tan important i al mateix temps moltes vegades tan oblidada. Miquel, com sempre, moltes gràcies i un plaer.
2: A tu, moltes gràcies.
0: El tren de la història.

La cançó que tanca avui el trajecte del tren de la història en realitat és un poema que va néixer d'una ferida oberta al 1947. El va escriure Amrita Pritam, una de les grans veus de la literatura panjabi del segle XX. Nascuda el 1919, Pritam vivia a Lahore quan la partició de l'Índia britànica la va convertir, com milions de persones, en refugiada. I als 28 anys, durant un trajecte en tren, va decidir posar paraules al que havia viscut. És el que ens explicava al principi del programa la Laura Estrada amb aquesta història del 1947. El poema es titula Ah Akan Waris Shanu, que podríem traduir com Avui invoco Waris Shah. Waris Shah era un poeta sufí panjab del segle XVIII, autor de la versió més cèlebre de Her Ranjia, una de les grans històries d'amor tràgic del Panjab. Her és una jove separada de l'home que estima i condemnada per les convencions familiars a separar-se'n. Amrita Pritam parteix d'aquesta història per demanar-li a Waris Shah que s'aixequi de la tomba i obri una nova pàgina del seu llibre de l'amor. Si una vegada havia plorat per Her, diu la poeta, ara són les filles del Panjab les que ploren. La tragèdia de 1947 havia superat qualsevol història individual que s'hagués explicat abans. La resta del poema descriu un Panjab devastat. Els camps són plens de cadàvers. El riu Chenab baixa tenyit de sang. Algú ha abocat verí als cinc rius que donen nom al Panjab i aquest verí s'ha estès per una terra abans fèrtil. Els cants s'han trencat, les amigues han estat separades i la música de l'amor ha desaparegut. La violència entre musulmans, sikhs i hindús ha destruït una cultura compartida. A més de connectar amb la història que ens explicava la Laura a l'inici d'avui, hi ha un detall que encaixa especialment amb el tren de la història, que us explicàvem també fa un moment, perquè aquest lament va prendre forma precisament en un tren, el mateix mitjà de transport que aquells dies traslladava refugiats i també es convertia en escenari de massacres. Des d'aleshores, Akan Waris Shanu ha estat recitat i cantat moltíssimes vegades. Ho podeu comprovar vosaltres mateixos si aneu al YouTube, per exemple, i poseu aquest nom. I s'ha convertit, des d'aleshores, en un dels grans textos de memòria de la partició de 1947. Nosaltres l'escoltem en una de les últimes versions que se n'ha fet. En aquest cas, a càrrec d'un jove cantant molt famós al seu país, anomenat Ramzan Jani. Més de 75 anys després, les paraules d'Amrita Pritam continuen preguntant què queda d'una terra quan l'odi trenca els vincles que unien la seva gent.

0: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
1: I amb el record d'aquest episodi que encara és molt present a la història de la Índia i el Pakistan, aparquem la nostra màquina, que ha estat comandada a les palanques i els botons per Manel Saiz, a les estacions ha donat la benvinguda a la Laura Estrada, i passejant pels vagons i conversant amb els passatgers i els convidats, qui us està parlant i que ho farà la setmana que ve, si tot va bé. Desitjant-vos una bona setmana, us saluda Xavier Carmany. Adéu-siau.
2: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: Cadena SER i SER Catalunya.

0: la cadena SER y SER Catalunya.
1: Acto del líder del Partido Popular en Badalona junto al alcalde de la ciudad, junto a Xavier García Albiol, que ha mostrado una postura antimigratoria muy clara en los últimos años. Discurso de Feijóo centrado en la crisis migratoria de Ceuta, insiste en el término invasión y vuelve a acusar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de abandonar a los ceutíes. Siguiendo su discurso ha estado Adriana Jordán. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El líder del PP incide en ese discurso más duro contra la inmigración, la vincula a la inseguridad. Núñez Feijóo en Badalona ha defendido que es más fácil entrar en España de forma irregular que regular. Por eso promete ser más exigente con los migrantes.
3: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
2: Feijóo también se ha conjurado contra la multireincidencia o contra la ocupación que liga con los migrantes.
1: Y en Cataluña también está Pedro Sánchez desde Gavà junto al presidente Illa participando en la fiesta de la Rosa. Antes que el presidente del gobierno ha hablado Illa comparando a Feijóo con Abascal, con el líder de la ultraderecha de Vox. El presidente del gobierno está a punto de empezar su discurso en Gavà. Sigue nuestra compañera Laura Pons. Adelante.
4: Sí, empieza ahora mismo, de hecho, el presidente Pedro Sánchez, que se apoya en Salvador Illa en su puntal para reivindicar el socialismo, sinónimo, dice el presidente, de la Generalitat, de libertad, de igualdad, de fraternidad y de sentido comunitario. Es la receta, los ingredientes del PSC ante el odio y los tiempos de incertidumbre. Lo escuchamos.
5: Buenas tardes, Gavà. Muchísimas gracias, Gemma, alcaldesa, por ofrecernos esta imagen de esta Pineda maravillosa de Gavà.
4: Son las palabras del presidente Sánchez aquí en directo en esta Fira de la Rosa, la fuerza del nuestro futuro, la fuerza de nuestro futuro. O Feijóo y Abascal o Sánchez, esta es la cuestión, decía Salvador Illa en este acto hoy aquí en Gavà, que se convierte en el pistoletazo de salida de un curso político marcado por el calendario electoral, en que los socialistas han criticado a los populares por seguir los pasos de Abascal, que vino el viernes aquí en Barcelona, en la capital catalana, a buscar votos, dicen, y hoy hace lo mismo. También Feijóo, socialistas auguran que van a perder por estar emulando lo que está haciendo la extrema derecha.
1: Y de la crónica internacional, Moscú asegura que el ataque de Ucrania, lanzando más de 1.600 drones contra distintas zonas de Rusia, es el mayor desde que comenzara la guerra. Sera Fernández.
6: Así lo ha confirmado Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, que ha acusado a Ucrania de intentar boicotear las elecciones parlamentarias rusas con el lanzamiento de 1.600 drones. Según Sobyanin, las defensas rusas han podido interceptar la mayoría de los drones, 450 se dirigían a Moscú y algunos de ellos alcanzaron una importante refinería de petróleo que ha resultado dañada. En las últimas horas, la ofensiva ucraniana sobre Moscú ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos.
1: Y nos queda la información del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. En menos de una hora comienza la jornada de domingo en la Liga, con el choque entre Getafe y Málaga en el Coliseum. Y a partir de las 4 y cuarto echará a rodar el balón en el Metropolitano, con el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid, con el reencuentro entre Simeone y Mourinho.
8: La realidad, hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad que hay, por obviamente la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años.
9: Los derbis son historia, son cultura, son pasión de los aficionados.
7: Y en motos, Gran Premio de Austria con victoria hace unos minutos de Ethan Guevara en Moto2, y recordamos que a las 2 de la tarde comienza la carrera de MotoGP con Jorge Martín desde la pole y Marc Márquez segundo.
1: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
0: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Caron.
11: Bon diumenge, Màxim Castillo.
10: Ara farà un any. Sí, jo crec que pels vols del setembre de l'any passat, després de veure Conto cada passa meva sobre la terra, de Lluïsa Cuniller, amb direcció de Xavier Albertí, el nostre crític teatral Oriol Pustaulé va dir aquí.
12: Ho hem de dir ja. Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
10: Pam. Oriol Puigdauler, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia, bon diumenge.
10: Segueixes pensant el mateix?
11: Home, i tant, cada dia més, cada dia més.
10: Bon dia, Oriol Genís.
12: Hola, bon dia.
10: Com dus els elogis als teus meravellosos 76 anys?
12: Bueno, sí. Intentant no pujar-me excessivament de la parra, però pensar que també està bé que t'ho diguin, aquestes coses, perquè sempre reconèixer la feina d'un, a tothom li agrada, no que li reconeguin, i aquesta és una cosa, doncs, que agraeixes i que també et dona aquestes ales de seguir fent coses una mica, no? Et dona aquests ànims, et tira la gasolina al dipòsit, no?, per poder també tirar endavant. I...
10: Te l'han reconegut tard, però, la feina, creus?
12: A veure, no sé, no és que me l'hagin reconegut, és que ha passat això, no? O sigui, ha arribat un moment que ha començat a passar aquesta cosa, no? I jo crec que, bueno, que va una mica d'acord també amb la meva trajectòria. He tingut jo una trajectòria una mica desigual, com el Guadiana, no?, que apareix i desapareix, no? I llavors anava fent meandros i aquestes coses, i ja, pum, ha tornat a sortir. I ara, de cop i volta, bueno, he tingut una bona ratxa de fer coses, he pogut aprofitar, he pogut, diguem-ne, tenir projectes interessants per fer. M'han ofert coses i jo també he procurat fer coses que m'interessava fer i, per tant, d'alguna manera, tot ha ajudat a que ara passés això que està passant, no?
10: Sí, que la Beckett, per exemple, això és inèdit, no?, dediqui un cicle a un actor.
13: Exacte.
10: En actiu, a més a més.
13: La Sala Beckett, la casa de dramatúrgia catalana contemporània, que havia dedicat i ha dedicat cicles des del Pepito Benet i Jornet, el Sinisterra, la Lluïsa Coniller... Enguany, aquesta temporada, per primer cop a la història, dedica un cicle a un actor que és l'Oriol Genís i que, de fet, ha inaugurat la temporada aquesta setmana amb un espectacle de l'Oriol Genís.
10: Sí. Per cert, que és un homenatge en el que et fan pencar, eh? És curiós, home, això, l'homenatge. No està allà tirat a la butaca i veient passar.
12: No. És que et vagin dient coses,
10: i tirant-te floretes, exacte. No. Aquesta és su vida, Oriol Genís.
13: I a més, són espectacles on treballes molt, eh? On te'n fas un far.
12: No faig res allà, si escolta, ho fa tot del Villarrosa i no fes res. No, això és el bo de tot. I la tia deia, no és que estigui assegut amb el butac i em diguin coses maques, no, és que sóc jo que estic allà treballant, suant la cansalada i vinc a fondre-li, i llavors aquest... Però bueno, això ha sigut una proposta del Toni Casares, que li vaig proposar de
10: director
12: fer...
10: Director de la sala?
12: Sí, director de la Sala Beckett, i li vaig anar a vendre una moto, perquè els actors també hem de vendre motos, de tant en tant no només hem de fer espectacles, sinó vendre la moto, a veure si algú la compra, i li vam presentar per fer La mort a Venècia, el Tomàs Mann, amb una versió amb el Via Parcerissa, que és un director jove amb el qual ja hem treballat anteriorment amb el Pasolini, i aleshores ella s'ho va escoltar molt atentament, i al cap d'uns dies em truca i em diu, mira, allò no ho farem, però et proposo fer aquest cicle.
10: A canvi
12: et proposo fer el cicle.
10: Seràs el protagonista.
12: Sí, de moment vaig quedar una mica bocabadat, així, sense paraules, sense d'això. Però, bueno, al final, les raons eren aquestes, que buscava una mica un perfil diferent, i jo crec que és una gran idea, això de trobar, d'obrir aquest canal, jo crec que serà una cosa que continuarà.
10: Exacte.
12: Ja no m'ho ha dit, però penso que continuarà.
13: Tant de bo continuï a la Beckett o altres llocs. Sí.
12: Clar, i tindrà aquesta cosa de reconèixer el treball dels intèrprets, que no només ens que dediquem a fer la nostra feina, que és a fer d'actors, sinó que també proporcionem idees, busquem autors, busquem coses, busquem projectes per tirar endavant, que van més enllà i que aquí ens entronca amb la dramatúrgia i l'autoria, sense que siguem autors ni dramaturgs, ja. Evidentment.
10: Ara anirem amb el primer espectacle que ha inaugurat el cicle, però quines altres tres obres podrem veure?
13: Bé,
10: la de la Coniller, que citàvem abans, no?
13: El Conto cada passa meva sobre la terra, monòleg escrit per la Lluïsa Coniller, per l'Oriol Genís, expressament per l'Oriol Genís. Veurem Barbagàlia, aquest muntatge...
10: En van parlar aquí,
13: en van parlar en el moment, aquest muntatge que són dos monòlegs de la Víctor Català, amb la Paula Blanco, la tieta, i l'Oriol Barbagàlia, dirigits per l'Albert Arribas. Sí. Després veurem d'un muntatge que, per mi molt mític, que es va veure a la Beckett de Gràcia, Vespres de la Beata Verge, de l'Antonio Tarantino. Això serà en format lectura.
10: Era allò del pare que feia aquell monòleg amb el cos present del seu fill suïcida? Allò tremendo, eh?
13: Tremendo. Allò s'havia vist a la Beckett de Gràcia, al Bros, a l'Acadèmia, no?
12: I al Bros l'Acadèmia, sí, ja està. Sí.
13: I després... Jo sé que hi haurà un grec. Hi haurà un grec que tancarà el cicle Oriol Genís, que no s'ha dit encara.
10: Però això s'ha anunciat o no?
13: No, però...
12: Hi ha un broche d'oro. Oh. Ah, bueno, el Broche d'Oro.
13: Una cirereta del pastís.
12: És una cirereta. No,
10: ara t'ha sortit una mica...
12: Està millor.
10: No, una cirereta. T'ha sortit Andrés Villarosa.
12: Això. No, no, ha sortit... És el
10: bueno, què ens pots dir, home? Què consistirà?
12: Sí, sí, sí.
13: Exclusiva, exclusiva.
12: És, una, és un treball amb la Júlia Genís, amb la meva
4: una
12: filla.
4: Tal Júlia Genís.
12: Una tal Júlia Genís, no? Que llavors... emparentem, diguem-ho així, tanquem el cicle, comença el cicle amb el Rosic amb el Villarosa i l'Oriol Genís, i tanquem el cicle amb el Marc Rosic, l'Oriol Genís i la Júlia Genís, no? I d'aquesta manera, diguem-ho així, que fem aquesta mirada cap al futur, que és la Júlia.
10: Però què fareu aquí, pare i filla?
12: Aleshores, el que fem és una... Això no ho dieu a ningú, que no... Que
13: no ho direm.
12: Ningú, no, que no, ningú,
10: Toni Casares tanca el transistor. Sí.
12: Vale, ara baixeu el volum. Fem un treball sobre Bertolt Brecht i Corbail, que ens interessen, però són aquests autors que sempre portes a la motxilla, sí. No? A veure quin dia podem fer això, a veure quin dia podem fer això. I, bueno, aquesta vegada... sembla que ho farem, no?
10: L'Òpera de Tres Rals no, que aquesta ja està feta, eh? I ara
12: no,
10: ha tornat al llibre.
12: Ara que el Marc Rosic s'ha ficat amb l'Òpera de Tres Rals, s'ha ficat amb aquesta cosa, diguem-ne, de traduir aquesta nova versió de l'Òpera de Tres Rals que ha fet la Marta Pazos al lliure i al grec, doncs ara ell també s'hi posarà.
13: Com que té poca feina el Marc Rosic, fa poques coses...
12: No, em sembla que aquesta vegada només tindrà això.
13: Però jo vull dir una cosa.
10: Endavant. No.
13: Que serà molt bonic veure l'Oriol amb la Júlia Genís, la seva filla, però que... el debut teatral de la Júlia Genís professionalment va ser el Maldà, amb aquell espectacle que es deia Cabaret Protocol, de l'Helena Tornero, dirigit per l'Ester Nadal, que també hi havia l'Òscar Matxancós, pianista, i allà va ser el debut de la Júlia, no? Que era molt jove, llavors.
12: I, a més, no feia una cosa fàcil, perquè la Júlia la fèiem estar d'espectadora, però som tan moderns que fèiem aquestes coses.
13: Molt moderns.
12: Tu et poses d'espectadora, i et sona el mòbil. Nosaltres et fotrem una bronca, perquè estem a l'escenari i direm, ostres, per favor, però que no saps que s'ha de tancar el mòbil, noia. Llavors tu has de fer que t'agobies molt i que estàs molt allà amb això. Bueno, i al cap d'una estona, quan els vells de l'escenari ens encallàvem, llavors sortia ell i feia un monòleg i deia, és que n'estic cansada que us queixeu, estic cansada de les vostres queixes, estic cansada de tot això. Feia un monòleg i, clar, no era fàcil això, però en aquell moment he de trencar la quarta paret, entrar a escena i agafar el protagonisme de l'escena. Bueno, en allà va ser una cosa...
13: I devia tenir la Júlia 18 anys, així, o no
12: sí,
13: sé.
12: Sí, sí, sí, estava a l'institut, estava a l'institut.
10: Tornarem a parlar d'aquesta relació paterno-filial.
4: Tantes coses a dir.
10: Sí, sí. És que hem de parlar de moltes coses, bueno, Però bé, vindrà o no vindrà l'Andrés Villarosa, Oriol?
12: Ai, senyor.
10: Vindrà o no vindrà?
12: No em treguis aquest tema perquè és que ja li diem, amb el Rosic ho diem, acabarem malalts darrere d'aquest home. Aquest home és una cosa que ens fa tronar i ploure.
10: Cantant melòdic del Perruquí i les Americanes Llampants.
14: Aprenderse una cosa de memòria, eso no es ser artista, es ser esclavo. Obedecer a directores, agentes, coreógrafos, esto es pasto de funcionarios. Ensayar día sí y día también, eso es sopa boba de tontos. Hacer cada día función, no. El arte es efímero y se da cuando se da y cuando se quiere dar.
15: Y no sabrán decirme ustedes qué fue de Andrés Villarosa.
12: ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?

0: se sigue cruzando sus trajes, si aún va forrado en la mesa.
1: No sé, no sé.
2: Heu d'anar a veure l'Andrés Villarosa si es presenta. Si es presenta a la sala.
3: Exacte. Tot això va començar, o sigui, amb un cantant de la teva família que portava perruquí. Això és veritat?
4: Sí. Un dia la meva mare em diu, mira, el Xupi, que era un senyor...
2: Ja
4: que, a més a més, el seu fill,
2: encara
4: és músic i encara toca coses, no?
2: El Xupi?
4: Bueno, sí, el Xupi. El Xupi era un cantant d'orquestra, que tenia una orquestra i tocava... Llavors un dia em va dir, el Xupi porta perruquí. I vaig dir, ostres, això del perruquí em va quedar gravat, això del perruquí.
1: És que s'ha perdut molt el perruquí,
4: clar,
1: eh?
4: Clar, que sí.
1: Tots em dic que, per sort, tots van a Turquia ara.
3: Deixem-ho, deixem-lo, no?
4: A veure, el perruquí té una història, perdona que faci una digressió. La perruqueria Santos és especialista en perruquins. No sé si ho sabeu, això.
1: No. El Toni Santos, que treballa fent els cabells, els perruques de la majoria d'espectacles de Catalunya. Toni Santos.
4: Doncs ell, quan estaven al carrer Santana, i ara que estan al carrer, que no me'n recordo com es diu, han canviat de carrer perquè no podien pagar el lloguer, perquè són coses que passen a Barcelona, que han de canviar de lloc.
1: Sí, sí.
4: Doncs aleshores tenia un apartat amb unes cortines que es tancaven i la gent que portava perruquins discretament obrien la cortina, tancaven la cortina, li treien el perruquí, es quedava com es quedava, i llavors li deixaven el perruquí, li tornaven a col·locar, i això era una cosa de discreció absoluta.
1: I el Xupi, anava aquí, el Xupi
4: no anava aquí, però el Xupi portava perruquí, no? I llavors resulta que, clar, això del perruquí, vaig pensar, ostres, això és molt maco, no? Perquè un cantant amb perruquí, tot va començar a partir d'aquí, amb això. I llavors vaig pensar, home, les americanes brillants, totes aquestes coses, fer un personatge que fos això, amb bigoti postí, amb patilles, tot postís al perruquí, i llavors quan el teníem ja muntat vaig dir, me'n vaig a la Bodega Bohèmia, és a dir, que la Bodega Bohèmia, si puc anar a treballar uns quants dies en allà, no?
2: Explica-li a Clàudia Arcarons,
1: que és molt jove, la Clàudia.
2: Sí, què era la Bodega
3: Bohèmia?
4: La Bodega Bohèmia
2: sempre
4: estava...
2: fa servir de frontón, eh? Ja em perdonaràs, Clàudia. Explica-li a les Clàudies Arcarons de l'audiència, no? La gent de 20 i pocs anys.
4: La Bodega Bohèmia està al carrer Lancaster, que és una travessia del carrer Nou de la Rambla.
2: Barri Xino.
4: Barri Xino, absolut. I aleshores estava allà entrant a la dreta, hi havia un senyor a la porta que deia, entren, passen. No era un tuguri, un xiringuito, realment un xiringuito. Entraves a dintre, hi havia un mirall. Llavors hi havia un senyor que tocava piano, que estava sempre d'esquena al públic.
3: En perruquí era... o sense?
4: Sense perruquí.
3: Perfecte.
4: Que era l'únic que no portava perruquí. Que ara no recordaré com es deia.
1: L'únic de tot el local que no portava perruquí.
4: M'agradaria recordar com es deia.
1: Bueno, ja et vindrà.
4: Llavors, aquest senyor tocava piano d'esquena al públic, absolutament d'esquena. I llavors, allà sortien gent que havien sigut cantants, o havien sigut gent que tota la seva vida, la seva afició, era cantar i anaven a les varietats, i simplement que anaven allà a cantar, no? I aleshores hi havia com una ronda de cantants, un darrere l'altre. Hi havia tres passis, començaven a les 8 del vespre o així, el primer passi, que era el més avorrit perquè tampoc hi havia tant de xou, un que començava sobre les 10, m'imagino, i l'altre començava a les 12 o alguna cosa així. Bueno, llavors hi havia tres passades. Tu anaves passant per tots els d'això, no? Arribaves allà a les 8 del vespre, t'arreglaves, et vesties i començaven els passis. Quan acabava una roda, començava la segona roda i la tercera roda. La gent sopaven allà, els que cantàvem, sopàvem allà, després ens preparàvem pel segon passi i el tercer passi. I això s'acabava la matinada. Feia una calor espantosa.
1: Tothom fumant, evidentment.
4: Tothom fumant, era molt per local, molt petit, amb tauletes.
1: I això quins anys era, quan tu hi vas actuar?
4: El 91-92, si no va ser. I llavors la Bodega Bohèmia era un lloc on li havia fama de que la gent anava a riure-se'n, això m'ho van dir encara ahir, de la gent que estava actuant. Ja. Jo
2: de les velles glòries cabareteres. Sí. No, mira, com les glòries cabareteres, vaja, com les nostres estimades glòries.
4: I tant. Jo discrepo una mica, la gent anava tan bé, la gent va riure, sí, però ells ja jugaven aquest joc. No? Ja s'acceptava una certa complicitat de tot això. Vull dir, els hi feia tanta il·lusió fer allò que feien, que en el fons allò entrava dins d'un lloc que no era una burla descarnada. Era un altre tipus de cosa, no? Crec jo, vaja. Bueno, llavors resulta que allà hi havia tot aquest ferum de... Hi havia dues persones que venien de travessis, una Gilda Lobe i l'altra, tampoc recordaré, l'Andre, com es deia aquell home? Bueno, perdó, no me'n recordo.
1: Bueno, la Gilda Lobe mítica,
4: que va morir fa poc.
1: Sí.
4: I una altra que també feia, que em recordaré el nom també, que feia de travesti, els dos.
1: La Carmen de Mairena no hi havia actuat?
4: Poder sí, més antiga.
1: Però no fixa, no.
4: Quan jo vaig a ser-hi, no. I després hi havia el Manolo da Costa, que era un senyor que feia una imitació del Machín, però més que cantava molt bé, Manolo da Costa, la seva dona, que també cantava, que era una dona que també cantava estupendament bé, molt, perdó, estàndards italians, cantava, I, bueno, tot, gent tenia, tenia diguem-ne, estils diversos.
2: Bueno, en qualsevol cas, és una Barcelona desapareguda.
4: Una Barcelona desapareguda.
2: I aquest espectacle, clar, el que fa és també retre un homenatge a tota aquella nit i a tots aquells artistes, artistes.
4: Sí. Artistes, artistes.
2: Artistes, artistes.
4: Per això, no? Villarosa
2: fora
4: diu
2: del
4: això.
2: Temps, fora, clar, de les modes, clar, fora del màrqueting.
4: Clar.
2: No?
4: Per això diu allò, això, Villarosa. I l'arte és efímero i se da cuando se quiere dar. I no, no cal ni prendre's una cosa de memòria, ni assajar. Vull dir, aquest és el tipus de funcionament. Tu eres artista i vas allí i haces les coses que haces perquè eres artista. Mm-hmm. I s'ha acabat el bròquil, eh? I deixem-nos estar de que es dirigeixin, de que ens diguin que vas a fer això i que tota aquesta història, fora, no? L'art en el sentit més, més així de la paraula, no? I tota la gent allà de la bodega, tots portaven perruquí. Que aquesta és una cosa que a mi em va sorprendre.
1: El Santos estava content.
4: Anàvem
1: fent perruquins.
4: I n'hi havia un que portava una perruca així, com molt arrissada, fins aquí baix, com de Beatle, però arrissada, no? I llavors, em sap, jo em pensava que me n'han fotut aquesta gent, no? Perquè tots. Bueno, és igual. Una de les persones que actuaven allà portava perruquí i les perruques de senyora se les posava sobre el perruquí.
1: Oh, doble capa,
4: no,
1: doble capa.
4: Compartíem camerino, jo ho veia això,
1: clar,
4: i el perruquí quedava tot així.
2: Bueno, doncs aquesta setmana la Beckett, una mica aquell esperit de la bodega bohèmia, ha tornat a emergir.
1: Bueno, que avui és l'última funció, avui és l'última. A les 6 de la tarda, no? Sí.
4: Per sort ha vingut cada dia, el senyor aquest, arriba tard però arriba, i d'alguna manera cobrarà per això. Perquè li vaig dir, si llegues tarda no cobres.
2: Oriol.
1: Digui'm.
2: Oriol Genís, clar. Ara és estar Oriol crític. Oriol Genís. A veure, tu t'hi poses bastant tard amb això del teatre, estudiar-lo, no? En
4: 27.
2: Vas anar a l'institut.
4: Sí.
2: No? Abans de donar uns quants tombs per la vida.
4: Sí.
2: No? Perquè
4: això.
2: La teva família, tu ets fill únic, volia, què, el teu pare volia que fossis advocat.
4: Advocat.
2: Home de lleis.
4: Sí. I jo vaig torçar-ho, vaig dir, bueno, vull fer filosofia i lletres perquè així compensaré per la part, diguem-ne, aquesta de la literatura i tot això, compensaré la cosa aquesta de les lleis. Quan vaig veure que les lleis ja no funcionaven i que jo no estava fet per fer lleis, doncs vaig dir, fora, s'ha acabat, i vaig deixar-ho tot i vaig entrar a l'institut. La meva promoció són el Manel Dueso, que en Pau Descansi fa poc va morir, l'Hector Costa, la Montse Guallar,
2: la Bel Folk també?
4: Benz, la Bel Folk, i que fa poc vam compartir la corona d'espines, que no havíem treballat mai junts, i va ser també preciosa,
2: sí,
4: treballar.
2: Quasi 40 anys després, retrobar-vos allà.
4: I tant, gent de la meva promoció. Una promoció que, bé, era aquell moment...
2: Amb una frase, com descriuries l'ambient teatral de la Barcelona dels 70, on tu comences, que comences per... Tu has fet de tot, a la vida.
4: Sí.
2: Vas començar fent familiar, crec, lo primer, no? Amb un grup que tenia un nom que m'agradaria sentir-lo.
4: La Trepa.
2: La Trepa,
4: i lo de Cuc.
2: Sí, i un altre, com es deia?
4: Tarrabastall, Tallvallventall.
1: No,
4: el Tarrabastall va ser una cosa que vam fundar amb el Manel Dueso. El Manel Dueso era molt amant dels jocs de paraules i feia aquesta, com que era poeta també, se li va acudir a ell aquest nom, no? I vam dir, home, però això és molt llarg, no? Tarrabastall, Tallvallventall, no? Però bueno, ho vam adoptar, vam agafar el nom aquest i ens fèiem cercaviles, perquè nosaltres, quan vam entrar a l'institut, teníem vocació de teatre de carrer. A l'institut es feia teatre de text, bàsicament, no? I nosaltres vam rebel·lar contra això i vam fer una aposta per fer teatre de carrer, teatre d'una altra mena, vam a segon curs, vam desertar de l'institut, ens vam anar a fer teatre de carrer, perquè volíem proposar que l'institut fes tota una vertent de teatre de carrer. No? De fet, vam fer una proposta de pla d'estudis nou.
2: Sense ells no hi hagués hagut Fira Tàrrega.
1: Exacte.
4: Bueno, una cosa així. I llavors, per nosaltres, els comedians eren la nostra, diguem-ne, on ens emmirallàvem érem els comedians, no? Que va ser en la transició, quan va morir el Franco, d'aquest dels collons, i quan vam estar ja una miqueta, ja començar a respirar una mica un altre ambient. Va ser aquest moment que vam poder viure.
2: Sí. I gràcies al teatre ja t'has tret les inseguretats, la timidesa, tot això.
4: Bueno.
3: Jo no el veig gaire tímid, ara ja.
2: Pues ell parla sempre d'una timidesa, no sé si... te comentes patològica, no sé si t'ha donat problemes a la vida o no, aquesta timidesa o aquesta inseguretat.
4: Un dia em vaig quedar molt parat perquè un amic meu, el Jordi Armengou, em va dir que quan vaig entrar a l'institut em veia d'una manera tan tímida, i vaig pensar, carai, tu potser sí, no? Jo no era conscient tampoc d'això, no? Això fa poc que m'ho va dir. No, bueno, crec que sí, que hi havia una timidesa incipient i que d'alguna manera la cosa... diguem-ne, no és que s'hagi canviat, però ha evolucionat com una altra cosa, no? crec que la timidesa ha evolucionat cap a una cosa hipocondríaca. Sempre hi ha un punt que les coses, bueno, es reverteixen d'alguna manera. Però bé, escolta, la feina del teatre ha sigut la gran... Jo crec, el gran magma que m'ha ajudat a ser d'una altra manera, també, no? I que m'ha ajudat a obrir-me cap a... Bueno, diuen que la relació que hi ha entre un espectador i un actor és el voyeur i l'exhibicionista, no? Aquesta és la transmissió, diguem-ne, psicològica.
1: I tu ets bastant exhibicionista, Oriol, t'hem vist el cul bastantes vegades.
4: Què vol dir, mai?
1: Home, alguna vegada jo t'he vist el cul, eh? Alguna vegada.
2: Era amb un cartell...
4: Sí.
1: Exacte, fa poc el cartell del Com tocar de passa meva, aquí el programa del cicle de la B que et surt aquí... nu, però molt decentment, que sí, no es veu res. Sí. Bueno, gangbang, ensenyant el cul...
2: Mira, ara que dius gangbang, jo crec que ha arribat el moment de recordar els moments, dos o tres moments estel·lars de la carrera guadiana de l'Oriol Genís.
5: I en què puc servir-lo, senyor? Una tallada de cabells ben elegant, un massatge relaxant a la cara... Un home, senyor, quan viu enamorat, està esclavitzat del tot... Preparin, doncs, un servei complet, pomades i un bon massatge fresc.
2: Aquest en podria ser un bastant el mític Sonitot. De Mario Gas, eh?
4: Sí.
2: Mare meva.
4: Aquest va ser un dels muntatges, diguem-ne així, forts, en els quals vaig participar, no? Estava fent l'Estranya Pareja amb el Paco Morán i el Joan Pera, i la Maria, la meva dona, em va dir: presenta't al càsting de la Sfinitot. I vaig dir: no, home, no, perquè vaig de presentar al càsting de la Sfinitot, si estic treballant això amb el Borràs. Faltaven 9 mesos per acabar

0: I llavors, no, portava ja 9 mesos fent la seva pareja. I em vaig presentar al càsting i m'han agafat. En Mario Casas havíem fet amb la... Havíem fet, també amb la meva dona, coincidíem, havíem fet òperes al grec, havíem cantat...
1: Aquest senyor canta, eh?
2: Sí, sí, el senyor canta cantant. Sí. I tu formaves part del cor mític dels homes, el cor d'homes i dones de Ciutat. I tu, el de cantar, d'on et ve? De Badalona, de Sarsueles, d'on et ve el cantar?
0: També de la Sarsuela, això, sí, sí, del cabaret. Sí. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat el cabaret de la Sarsuela. I vaig començar a estudiar cant amb la Lina Richarte, una senyora que és la que va gravar la cançó de Mori de Guerra, la primera que es va fer després de la censura franquista, que es va tornar a editar un disc de la cançó de Mori de Guerra amb l'Ausenci. I era el meu pare, era un gran malhome i jo vaig escoltar molta música a casa, la música i l'òpera. Jo volia ser cantant d'òpera. I la cosa va quedar...
1: Doncs, arriba, però t'arribava?
0: Cantant de cabaret.
1: T'arribava el...
0: I, sí, sí, bueno, m'arribava... Bueno, no, no, perquè hi havia coses que em costava de fer.
3: Justet.
0: Em vaig quedar una miqueta justet allà, a part de dalt. I llavors vaig dir, bueno, doncs que analitzem-ho cap a la part del cabaret, cap a aquestes coses. Sí, la...
2: I jo dic que, per mi, com a espectador o com a crític, digue-li H, també, jo crec, no recordo exactament quin va ser el primer espectacle que et vaig veure tu en escena, però jo recordo aquells cabarets literaris estupendos, el Xavier Albertí, el Crònica Sentimental d'Espanya, la Sala Montaner, el PPP sobre el Pasolini, l'Espai Lliure, de descobrir una sèrie d'actors, no? Entens el Montse Esteve, el Xavier Pujol Ras, l'Helena Lambert, que veu fundar, no, la companyia La Reina de la Nit, que també això sembla aquesta vinculació, Albertí Cuniller, que encara segueix, no? Encara
0: i tant, continua. I tant, i tant. Amb l'Albertí la primera cosa que vaig fer va ser el càndid del Bernstein, el Romea, que va ser de Pedro Suini i tot. Vaig fer un càsting i em va agafar. I llavors vam fer...
1: Però, un moment, et va agafar perquè el vas trucar?
0: No, aquesta va ser perquè vaig fer un càsting.
1: Ah.
0: Quan el vaig trucar va ser, quan no tenia feina, el vaig trucar per fer una altra cosa, va ser quan em va dir que m'havia de deixar fer una fel·lació escena, que va ser amb el PPP.
1: Ah.
0: I al final no la vam fer la fel·lació, no?
1: No es va fer aquella escena, al final.
0: No, es va fer simulada.
1: No, t'ho deia perquè tu no t'han caigut mai els anells en moments que, en aquesta carrera guadiana que dius, en moments que no has tingut feina o que has estat més aturat, tu agafaves el telèfon i trucaves a qui fos...
0: Sí, però bueno, jo he fet dues coses.
1: Per demanar a treballar.
0: Sí, mirava a veure si això ho he fet més cap aquí. Si veia allò que diuen repartiment en curs. Oi, això és la gran ocasió. Repartiment en curs vol dir trucar a la persona en qüestió, a la directora en qüestió, al director en qüestió. Escolta, que m'interessa molt aquest autor, que és veritat, en aquest cas és veritat sempre, i bueno, escolta una cosa, a veure si tens algun paper que d'això. No? A vegades tenia sort, a vegades no tenia sort. Però abans d'això, que estava a l'escola, penso una mica de la nostra promoció a l'institut, era, si no tenies feina, te la buscaves tu. I buscava, muntaves coses, no? Llavors, no érem aquests actors que esperàvem només el telèfon que es truquessin, sinó que, a més, sí, bueno, muntàvem el xiringuito, muntàvem coses, per això hem muntat obres, companyies diverses, per això hem muntat obres, perquè quan no teníem feina muntàvem una cosa.
2: Amb Teorema Teatre, no? Amb la Maria Andreu també us inventeu projectes. Sí. On tu treballes, o no, no? També amb altres directors o actors.
0: Clar, tot va començar amb el Terrabastall, després vaig fer l'Arrencacords, hem tingut diverses companyies petites, amb les quals sempre hem estat portant endavant projectes com el Boris Vian i aquestes coses així. No, bueno, vull dir que...
1: Actor proactiu. Per tant, moments estel·lars, fin i tot, que encara està sonat de fons, sí. Crònica Sentimental d'Espanya... i Gang Bang.
2: Gang Bang, que abans parlàvem del cul de l'Oriol, aquell espectacle vam veure molts culs, perquè era, ja si ho recordeu, el T6, l'enyorat projecte T6 del Teatre Nacional, on hi havia una sèrie de dramaturgs, dramaturgues que estrenaven i dirigien els seus textos, i llavors Gang Bang, obert fins a l'hora de l'Àngelus, escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, que va ser un espectacle que va tenir polèmica ja mentre s'assejava, perquè una sèrie de mitjans de dretes i molt catòlics estaven... i escandalitzats abans de l'estrena perquè aquesta obra està ambientada en un bar gai, de sexe gai...
1: Al costat de la Sagrada Família.
2: Durant la visita del Papa.
1: A la Sagrada Família.
2: Exacte.
1: No aquesta última d'aquest any,
2: No.
1: Una d'imaginar...
2: Bueno, l'espectacle es va estrenar el 2011, però aquest espectacle, a part que estava molt bé, el text estava molt bé, el muntatge estava molt bé, l'enyorada també companyia T6, on hi havia, des de l'Anna Moliner, la gran Àngels Poc, i també el Negrier, el David Bert, l'Òscar Castellví...
0: El Jordi Figueres.
2: Què va passar amb aquest espectacle? Tristament que va haver-hi un fet en una funció.
1: Però és que tenim el moment.
0: Ah, sí?
1: Escolteu.
4: Hijo de perra.
1: moment de què està passant.

0: interessant.
1: Això és molt fort, eh?
0: Silenci, i al final aplaudim, perquè els actors us vau quedar allà, sí, impertorbables. Sí, sí, tu com ho vas viure, allò, Oriol Genís?
2: Bueno, allò va ser inesperat, va ser justament una part que deia jo del text, no?
0: Tu donaves amb tanga, per cert.
2: Sí, jo al millor ja li deia, a veure, escolta'm una cosa, jo havia de cantar el Cara al Sol mentre se'n pixaven a sobre. Això era una de les escenes que hi havia gangbang, una cosa molt senzilla, molt d'aquesta. Això de la lluvia dorada, no?
3: Ara, molt pel públic del Tennessee de diumenge tarda. Vols autocars d'Igualada.
2: Jo li deia, a veure, jo vull que els de vestuari m'agradaria que em fessin un vestit per sortir del teatre sense que em reconeguin, perquè si canto el Cara al Sol mentre m'estan pixant a sobre, em fotran la cara nova. Bueno, això no va passar, per sort, i d'alguna manera doncs allà hi havia tota una sèrie de components i un d'ells era aquest. Quan vam... En el moment que jo deia que anava amb aquest tanga i em insinuava amb un dels clients de la discoteca i li deia, preneu i mengeu-ne tots, que aquest és el meu cos, en el moment que deia això, la missa, van saltar els dos de Cristo Rei, que no es van a poder aguantar, perquè això ja va ser... Per això parlen de Déu, per això parlen de tota aquesta cosa, que el nombre de Dios en vano, totes aquestes coses que dèiem quan...
3: Clar, van entrar, van saltar a l'escenari, clar, més de sala tallers, que l'escenari és a peu pla... Van tirar...
2: Van tirar bombes fètides.
3: Bombes fètides.
2: Van envair l'espai escènic. El d'Òscar Castellví, que estava a la barra, a la barra fictícia de l'escenari, li van aixecar un dels tamborets que hi havia al bar, i llavors li volien fotre el tamboret pel cap, que en aquest moment va ser un moment crucial. Llavors, la cosa es va apaivagar, va sortir la regidora, que lamentablement no recordo com es deia, superdisparada, a perseguir-lo i a fer-los fora de l'escenari, que va ser una dona que va tenir un reflex...
0: Vista.
2: Bueno, la feina de la regidora és aquesta, però a més ho va fer-ho... Va sortir disparada, els va perseguir, se'n van anar, per sort la cosa no va anar més enllà que això, però els que estàvem a la barra, diguem-ho així, esperant, ens vam quedar tots imperterris, esperant que s'acabés tot allò, no? D'alguna manera, clar, no sabien què fer. Com que a partir d'aquí es va fer una reunió amb Mossos d'Esquadra, una reunió amb el... I es va decidir que a partir d'aquell dia hi hauria un mosso d'esquadra a cada cantó de l'escenari.
0: Imagina.
2: I es va fer la funció amb els mossos d'esquadra protegint l'escena.
3: Sí, m'explicava l'Òscar Castellví, que també era un dels actors d'aquest espectacle, que a més en aquella escena ell anava amb una màscara com d'aquestes mexicanes de lluita lliure, que clar, ell quasi no veia res, va veure un tio... I clar, que molta gent del públic es pensava que formava part potser de l'espectacle, i també que aquests feixistes que van fer aquest atac contra aquest espectacle envaint l'escenari, ja havien vist l'obra, em deia l'Òscar, diu, perquè és allò que la sala de tallers, clar, ja van saber sortir la platea a l'esquerra per sortir directe a la porta, perquè si vas per la dreta, vas als lavabos, has de fer la volta per darrere, i deia l'Òscar, segurament ja havien vingut a veure l'obra un dia, i llavors aquell segon dia van fer aquest atac en aquest moment.
2: Clar.
3: Allò va ser molt, sí, molt, molt sonat.
2: Van caldejar l'ambient, això que deies tu abans, a algunes, em sembla que era Telecinco, algunes televisions generalistes, perquè es passejaven per fora del TNC, no? I la d'allò era, aquí s'està fent una obra contra el papa, o no sé què, deien coses així, no?
4: Sí, van caldejar, ja tothom s'hi va.
2: Van caldejar l'ambient amb una manera determinada, ja la van preparar les coses.
0: Molt bé. Escolta, i un altre moment estel·lar en la teva vida podria haver estat en la teva carrera... Cómeme el coco negro de la cubana.
3: Ai, Oriol, això que no vaig llegir...
0: Mira, ho vam llegir al País, no aquella seria. Entrevista que et va fer el Jacinto Antón, ara aquest agost, al quadern.
3: I
0: els vas dir que no a la cubana.
2: Sí.
3: Hosti.
2: Bueno, aquesta... Les contradiccions que tenim tots a vegades, no? A veure, en aquell moment que el Jordi Milán em va veure fent una cosa que era un cabaret antimilitarista que em vaig muntar jo, que es deia Soldadito Valiente. Hi va haver una època que vaig militant a l'antimilitarisme i en el MOC, el Moviment d'Objecció de Consciència, i vaig muntar aquesta funció, que era un cabaret antimilitarista, que durava una hora i deu, que em va servir també d'escola absoluta, no? I vam fer més de 100 funcions, sempre per segles així, minoritaris. Llavors resulta que estava assajant l'Illa d'Alto el Fugar amb el Maurici Ferrer, amb una altra companyia que es deia...
3: Maurici Ferrer?
2: El teatre El Ring. I aleshores muntàvem aquesta obra, l'Illa, que era sobre dos presos sud-africans que estaven tancats amb el Genot Carbonell i jo, estaven tancats en una presó de Sud-àfrica, i un d'ells li proposaven a l'altre de muntar Antígona. I ell li deia, a mi no em vinguis a fer de dona, i no em vinguis amb històries d'aquestes, no? Que jo em faré de dona, no? I ell volia fer-ho, doncs, per conscienciar els altres presos, no? Al final feien Antígona. Bueno, llavors, mentre estava assajant això, feia el Soldadito Valiente, el vaig fer al Regina. I va venir el Jordi Milán i la Xus Estruc, que buscaven gent per fer com a Coco. I quan va acabar, un dia em truca al Milà, no sé com va anar, que em va convocar i em va dir, mira, és que m'agrada molt el teu desparpajo, em va dir exactament. Diu, i m'ha dit que estiguessin en el com a Coco. I vaig dir, hòsties, clar, em diu una cosa que era la meva, l'escola, la gran escola, la revista, el cabaret, no, el Pawlowski, tota aquesta gent, no, aquesta gent que són, han sigut els mestres de tota una generació. Bueno, total, que llavors no vaig poder-ho fer perquè estava compromès amb allò, no? Ah. Però quan vaig veure el Come el Coco Negro vaig dir, manca...
3: I el que va ser, i el que va ser jo, eh? Home... Yeah. Doncs... hauries encaixat molt bé, vale, allà amb el Jaume Bausis, el Celcia...
0: Estaríem recordant i banyant-nos sí. en el Guadiana de l'Oriol Genís tot el rato, però és que l'Oriol Puigtauler té una secció a fer.
3: Ai, ja,
0: I a més, avui tenim en Quimi Porteta. El saludarem perquè tanca el festival, no, el Mercat de Música
3: Viva. El Mercat de Vic.
0: Però, per acomiadar, Dalida sona, eh?
2: I tant, i tant.
0: Je veux mourir sur scène. M'agradaria preguntar-te, no per morir sur scène, no, però fer teatre 76 anys, quan estàs tècnicament jubilat, no?
2: Sí, tècnicament.
0: Sí. Això com ho portes? No sé, Oriol, perquè, clar, hi ha temes, qüestions físiques, no? Vull dir, ja no es té l'energia de... No. Quan estaves a Gambang o altres obres, no? El tema de la memorització, no sé, com es viu això, així breument?
2: Bueno, doncs es viu matxacant més cada vegada, no? Sí. O sigui, intentant que les coses estiguin en un lloc que sigui quasi una mecanització relativa. Jo crec que hi arriba un moment que hi ha una maduració també, de tot, també maduren les neurones, encara que també es morin, maduren i d'alguna manera tot es crea un mecanisme que també ajuda, no? L'experiència, ja, es crea una amalgama de coses que penso que ens ajuden també a seguir endavant.
0: Bueno, i sou tants, perquè ara en parlarem d'això, Oriol Puigtauler, sí, sí. Els grans actors grans de
3: cada cop més,
0: que tenim aquí a Catalunya.
3: Cada cop també, és veritat que la societat on vivim nosaltres, en general, envellir i fer anys, estem cada cop més estupendos i estupendes. Ja ho diuen els governs, no?, que volen allargar l'edat de jubilació, però també és veritat que és molt diferent tenir 70 anys ara que tenir-los fa 30 anys o 50. Sí, sí. I nosaltres recordem les nostres iaies abans, que tenien 60 anys i ens semblaven grans, i ara 60 anys és la flor de la vida.
0: Total.
3: I sí, en parlarem d'actors i actrius que estan a l'edat estupenda.
0: Doncs, Oriol Genís, queda't, i així sents el que diu el senyor dels teus companys.
3: Vols quedar?
2: Molt bé.
0: I no us perdeu, sobretot, el cicle Oriol Genís a la sala Beckett. Avui, exacte, última oportunitat de veure el penques aquell del Villarrosa. Ah,
3: I també serà el Heartbreak Hotel amb la mort a Venècia, que finalment això li va comprar el Rigola i el TNC i més llocs.
0: I vinga, i pa'lante.

0: Tot és comèdia.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Andreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: que estan com nunca.
1: Estan com nunca.
0: Bueno, tu també.
1: No, bueno, però jo vull estar com... Jo de gran vull ser l'Oriol Genís. Jo de gran vull estar tan bé com està l'Oriol Genís.
0: O com la Montsal Canyet, o com en Bana Colotxa, com en Jordi Soler, o com l'Ima Colomer, o com en Flotats, o com.
1: Sí, sí, perquè és el que dèiem, que això, que l'edat és un estat mental i físic, i si s'està actiu i treballant, i que millor que una feina, un ofici artístic, no se'ns ocorreria que un pintor o un cineasta, també tenim cineastes, fent pel·lícules amb 90 anys.
0: O un escriptor.
1: Exacte, quan sí. Exacte, un escriptor, sobretot, no? Quan tens l'experiència, el bagatge. Doncs això, aquí a Catalunya tenim grans actrius i actors d'edats meravelloses que segueixen doncs, amb més feina que mai. Per exemple, Montsal Canyís, que serà Margarida Xirgo, en un muntatge d'aquests de la companyia jove doncs, del teatre, escrit per la Clemente, dirigit per l'Isra Solà, i també tornarà al Goya amb el Joan Pera, un altre que està estupendo. Bueno, el Canyís, 72 anys, estupenda, fundadora del llibre.
0: La Montsal vau tenir a l'estiu aquí,
2: sí,
0: eh? No?
2: Sí, amb la... sí. Amb la, bueno, amb el Rigola, també. Sí,
1: exacte, a la Factory, que l'Oriol també hi era, a Factory, que jo crec que és un dels espectacles del Grec, passat aquest, aquesta unió de la somni d'estiu amb la Factory del Warhol.
0: Shakespeare i Warhol.
2: Genís, va ser un ex.
1: El Sevilla, el Canyís i la Pinyon.
2: I la Pinyon.
1: Era la jove, la Pinyon, dels grans.
3: Sí, sí, sí.
0: A mi m'encantava molt allò que vau dir de l'amor. L'amor a...
2: I tant, enamorar-se, no? Exacte, que és sí. Bueno, igual o més encara.
0: O més, la passió és la
1: exacte.
0: Mateixa.
1: O la gran Imma Colomer, també, que està estupenda, fent a Dinamarca un text molt difícil de... Bueno, difícil, potser un text... exigent de la Conillé, exigent. Però una direcció exigentíssima i difícil de l'Albert Arribas, un director que coneixes tu molt bé,
3: I tant.
1: Que van fer-ho a la Beckett, que estan girant per Catalunya, que estarà a la temporada alta, o també actors...
0: L'Imma Colomer, que en és 79.
1: 79, 79. O el Jordi Benacolotxa, 82, que estarà amb el Lluís Soler, dirigits pel Balbel, al Teatre Gaudí, Lluís Soler, 72, jove, que estaran fent una obra titulada Lluís i Jordi, o el Flotats, que en té 87, que estarà al Teatre Romea amb La promesa de l'alba. O llavors també podríem parlar del Josep Maria Pou, 81, el Lluís Marco, 77, la Carme Sansa, 83.
3: La Montplans.
1: La Montplans.
3: Està la Flaiher, la Sejan.
1: Exacte, la Flaiher. Bueno.
3: Imagina't.
1: I el tema de la jubilació, què tal? Com el portes? Estar allà mirant les obres. Més que mirant-les, les fas, les obres.
0: Com es diu aquell senyor de la Seguretat Social que us ajuda tant?
1: Que ens deies abans d'entrar per entendre.
3: El nostre àngel de la guarda, aquest senyor. El senyor Méndez.
0: Senyor Méndez, se l'estimen aquí els actors grans.
3: Que sempre ens resol tots els problemes de la jubilació. El truquem i ens ajuda molt.
1: Sí. Doncs sí, jo crec que està molt bé veure com als nostres escenaris hi ha intèrprets de totes les edats, perquè si no sembla que, no, teatre és cosa de joves i actors joves, i també és veritat que hi ha actors i actrius que han deixat de treballar, no? Perquè van tenir el seu moment de glòria, i això sobretot en el món de la televisió, de les sèries, del Netflix, que tothom ha de ser jove i guapo i supermodelo, que millor que tenir actors i actrius per representar textos, i també això fa que el que reclamen molts actors, que els autors i autores d'avui en dia escriguin també textos per gent d'edat estupenda, no?
0: Bueno, perquè és que ens passen coses. Als 60 passen coses, als 70 passen coses, als 80 passen coses, i cada vegada hi haurà més públic, no? Més públic d'aquestes edats, que voldrà veure representat en un escenari. Per tant, els creadors de ficció s'hauran de posar les piles aquí, no?
1: I els públics que tenim als teatres de Catalunya també tenen diverses edats, però també està bé que hi hagi una
0: representació de totes les edats, clar.
1: I també hi hauria d'haver més representació, com tenim als carrers de Catalunya, de diversitat, també hauria de ser tant als escenaris, això.
3: També hi ha la transmissió de l'herència i del llegat. Vull dir que la cosa intergeneracional...
0: Mira, ara, doncs aquí torna a sortir la teva filla.
3: Clar, ens ajuda a tots, diguem-ne, a aprendre dels joves i a aprendre dels grans. O sigui, hi ha una espècie d'interrelació que fa que l'ofici avanci, també, no?
1: Exacte.
0: Estàs orgullós, eh? Sí. La teva filla.
1: Home, és que... Treballa molt bé, la Júlia, treballa molt bé.
3: Va. Sí.
1: Home, sí, té una bona...
3: Té cosa.
1: Té una bona genètica, també.
2: I ets exigent, eh? O no?
3: No.
2: Ets d'allà abans passar-li notes de dir qui no...
3: Jo tinc allò de la... Bueno, que sóc el pare, i llavors, esclar, ja sembla que sigui qui ha favorit. No, sí, clar que sí.
0: Sí, però què anava a dir? Ets com la Voladeres, que se'ls enduïa els seus als camerinos, quan feia funció, i passava més hores al teatre que a casa.
3: Sí, és veritat, una mica també. Bueno, no tant, però Déu-n'hi-do. Hi havia una cantant d'òpera que portava el nen al camerino, se'l posava en un calat.
1: Ah, sí, i el tancava.
3: I anava a cantar Wagner, i quan a cap de 3 hores tornava a buscar-lo del calaix.
0: Va, home. Llegenda urbana, això. Bé, doncs, per molts anys.
1: No, per molts anys, i a seguir treballant, i els anirem a veure als teatres.
0: Perfecte.
1: I visca.
0: Escolta,
1: visca.
0: Parlant de veure els teatres, aquesta setmana què? T'avorriràs molt, això ja ens ho vas, confessar, perquè hi ha moltíssima reposició.
1: Bueno, sí, però jo vaig tornar de Tàrrega la setmana passada, que llavors comença aquí a Barcelona la temporada. Dimecres, inauguració de temporada a la Beckett. Dijous, el Lliure. Divendres, al Mercat de les Flors, que va ser molt interessant, perquè va ser fora murs, fora del Mercat de les Flors, al Saló del Tinell, al Plaça del Rei.
0: Amb la Veronal.
1: El nou espectacle, la Veronal. Bé, ara tot torna amb alegria. Dimarts que ve, dimecres, no, bueno, el Teatre Lliure de Gràcia, també aquesta cosa de... tot fent la vella Helena, Miquel Masfiol i actors joves fent, revisitant la vella Helena.
0: L'Imma Colomer estava la vella Helena,
1: sí,
0: no?
1: Sí, havia l'Imma Colomer, l'Elisaran, l'Omar...
0: Jo me poso la pell de l'Imma Colomer.
1: Sí, sí.
0: Anar a veure ara això de la vella Helena.
1: Que la companyia ha parlat amb el Canyís i la Colomer, no?
3: El Juanjo Puigcorbé.
1: El Puigcorbé també hi era, el Reixac. I, bueno, sí, serà una temporada de moltes reposicions.
0: I acabo, en un minut, que ens queda... Què passa, això, amb el Zuckerberg, que està censurant el Teatre del Raval de Barcelona? Bueno, aquesta és la teva sintonia.
1: Molt
0: bé. Jo volia sentir el tràiler de l'habitació pròpia.
1: Una habitació pròpia.
4: Que una mujer necessita diner i una habitació pròpia.
0: Bé. Amb la Clara Sánchez, ara mateix en cartella al Teatre del Raval. Jo no entenc res. O sigui, jo no entenc res. O sigui, el Teatre del Raval fa un anunci per xarxes que Instagram i Facebook, és a dir, Meta. Han censurat... perquè hi surt la paraula feminisme, perquè és la Virginia Woolf,
1: perquè diuen que és propaganda política. Bueno, això jo crec que és una demostració que aquestes xarxes i sobretot aquest monopoli, que ens pensem que són neutres, no ho són en absolut, i és una demostració més de la dreta i l'extrema dreta que controla el discurs i com està pujant al món l'extrema dreta, perquè és clar, si tots tenim la pantalleta davant i ens envien aquests missatges, és a dir, com poden censurar un anunci d'un espectacle sobre la Virginia Woolf, que és estupendo, per cert, la Clara Sánchez, que l'havíem vist a la Beckett fa uns anys, ara el Teatre del Raval, és com absurd, però penses, no pot ser, i a més, com els teatres també depenen molt de les xarxes, de l'Instagram, de Facebook, per arribar.
0: I a més, la resta us esteu familiaritzant perquè llegies ahir un comunicat darrere al final de l'espectacle, vull dir. Doncs fins aquí. Oriol Puigtauler, gràcies, torna aviat. Oriol Genís, per molts anys.
3: Moltes gràcies.
0: I una abraçada forta.
3: Gràcies.
0: Hem de parlar amb Quini, eh?
2: Toquem-lo, no?

0: i abans d'acabar, tornarem a casa teu, a Vic.
1: Sí? Si ha de tornar.
0: Si ha de tornar, perquè avui és l'últim dia de mercat i tenca, home, un biguetà il·lustre, com en Quimi Portet. Com estàs, Quimi? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Ara bon et confesso, li confessem que portem, què, un any buscant-lo al darrere? És un home ocupadíssim, eh?
1: Un any costa i mig. Costa de trobar.
2: M'han fet treballar aquest any, eh? Vull dir, hi ha proves, FPS i documents que ho acredita.
0: Home, n'hi ha un disco que ho acredita, no? Del retorn
1: de la... I un llibre, una gira...
2: Tard o d'hora suposo que em deixaran reposar una mica, però de moment estem encantats amb la feina, o sigui, tot va molt bé i són coses realment molt agradables.
0: I avui torna a lo seu, que és el World Tour, no? Torneu sí. als escenaris. El mercat de música viva, que, no sé, què és per tu el mercat?
2: Bueno, jo l'he viscut molts cops, o sigui, a tocar la plaça, em sembla que és el segon o tercer cop que toco la plaça, però, òbviament, al ser la ciutat on visc, doncs, pràcticament cada any el visc, sempre visita amb companys, un any toca l'Albert Pla a la plaça i em convida a tocar dues cançons, o sigui, sempre acabo liat d'una manera o d'una altra. És una ocasió, doncs, per trobar-se amb amics, amb gent amb els que comparteixes, doncs, l'ofici, i molts interessos, i sempre és una ocasió molt agradable, no? La ciutat, doncs, volta al voltant de la música i, bueno, al ser la meva professió, el meu ofici, doncs ho trobo fantàstic.
0: Potser sonarà aquest concert a la plaça Major del 99, quan començaves la teva primera gira en solitari.
2: Sí. Us heu numerat o no?
3: Molta, molta colla. Bueno, ho dic sempre, però ho dic perquè és veritat, feu molt goig, en sèrio. Aquí hi ha un noi que ha perdut una amiga que es diu Montserrat, a sobre. No?
0: La vau trobar o no, la Montserrat?
2: Home, n'hi ha de Montserrats, n'hi ha en el món, afortunadament.
0: Com va ser aquella primera gira sol? Es feia estrany al principi?
2: Bueno, jo sí, es feia una... Més que estrany, no, perquè jo abans de conèixer Manolo...
0: Tenies més vida, clar.
2: Em dedicava a això, exactament. O sigui, tenia un grup que es deia Cul de Mandril i abans els Dumpers i això, i jo composava tot i cantava, o sigui, és una mica com si l'último... humilment, hagués estat un parèntesi a la meva vida, no? Va ser molt agradable. Òbviament, l'època de l'último va ser fantàstica a nivell professional, a nivell de difusió de les cançons que composàvem i de tot, però, bueno, poder tornar en aquest, a composar en la teva llengua i a fer un grupet més, diguem-ne, més humil en el món del rock clàssic, doncs va estar un plaer, eh? I continua sent-ho, la veritat. Mm.
1: I mirant enrere amb aquest 99, creus que has canviat gaire? O sigui, tu i la manera que tens de viure la música, de veure la teva carrera...
0: De les prioritats, no?, que tens, no només de la professió, sinó a la vida en general.
2: Aviam, sóc un carcamal considerable, eh? O sigui, ara faré, el mes que ve faré 69 anys, o sigui, òbviament que he canviat.
1: Per molts anys.
2: En aquella època tenia 40 anys i jo penso que els 40 anys a nivell creatiu, per algú que es dedica a una professió com aquesta, a la música popular, o a una professió on s'ha d'estar creatiu, és una època fantàstica, no? No dic que ara no estiguis creatiu, però és una forma molt diferent i molt més assossegada de creativitat. El que sí que és cert és que ara tinc 130 cançons de les quals puc triar i les puc cantar molt content i totes em tornen en aquests moments dels 40 anys, dels 30 anys i totes les cantem i les interpretem amb una il·lusió magnífica. Em sembla que cada moment té les seves recompenses i la seva manera natural de viure.
0: I el cançoner va creixent perquè tu dius que estàs fent un disco permanentment, no? No
1: sé si està sempre a la cuina. Sí,
0: sempre cuinant,
2: no? Passa que ara vaig molt més a poc, eh? Vaig més a poc. Jo calculo que aquest any que ve trauré un disc, sí, perquè fa temps que no trec un disc i em fa molta il·lusió fer-ho. Però, òbviament, treballes més a poc. També, en el meu cas, i en descàrrec meu, he de dir doncs que els últims anys m'han liat, molt liat. Ha estat un plaer fer-ho i tot han estat coses fantàstiques, agradabilíssimes a tots els nivells, però que ha estat liat entre els programes de tele amb el Peyu i el Pla.
0: Hosti, sí.
2: Amb el Manolo i haver fet un disco que es deia Desbarajuste Piramidal, després la gira, després el disco en directe. O sigui que,
1: no, t'has deixat liar tu també, eh?
2: Sempre, em deixo liar i en paral·lel sempre he intentat anar fent els meus concertets, o sigui que ho he anat aconseguint, excepte durant la gira de l'último, per raons òbvies, tota la resta d'aquests pollos que s'han anat muntant, lograt fer conviure amb el nostre, diguem-ne, World Tour, no? O sigui que, bueno, fem el que podem. Però aquest any que ve m'agradaria agafar una mica de temps, diguem-ne, lliure, entre cometes, i fer un disc, que tinc mig embastat.
1: Perquè, sí, la gira que ara estàs posat, el lema és, ja ens avisaran, a la següent cap on aniran els tiros.
2: La següent ja no existeix, perquè quan t'avisen és que ja no hi ha més gires. Aquest és el lema de les gires, sí, perquè, clar, bueno, aviam, en el meu grup hi ha gent d'una certa edat, avançada, per exemple, el bateria encara, l'Àngel Celada encara és més gran que jo, o sigui, és el bateria que toca amb l'Último també, i té algun any més que jo, i bueno, i el nostre problema és ja ens avisaran, no sé, per dir, no, quan plegareu? Dic, bueno, ja ens avisarà algú, no? Un metge, un sacerdot, un psicòleg...
1: De moment no tens gaire ganes que t'avisin, potser, tu encara aquí.
2: Bueno, jo espero que no m'avisin, la veritat, perquè això és molt divertit, és la nostra professió, l'hem fet sempre, és el nostre ofici i és un plaer fer-ho.
0: Però si ja saps, Quim, a més a més, que en el món del rock ja ningú jubila, vull dir, si aquests els Stones encara estan rumiant, que acaben de treure disco, per cert, que han estat rumiant si faran nova gira amb 80 i tants anys.
2: Bueno, però ja veuràs com també els avisaran.
1: Si no, ja ho faràs tu,
2: això,
1: ja els diràs.
2: Això no falla, eh? Vull dir, això és impossible que falli per més Stones que siguis, vull dir, amb tot el respecte i amb tota l'admiració per aquesta gent que són la bomba, però vull dir que també els avisaran, eh? No patiu.
0: I per tant, què els diem aquesta gent que heu fet tan feliç, que són els seguidors de l'Último de la Fila, que segurament que en voldrien més, en voldrien un altre de gira, en voldrien un altre de disc amb cançons noves... Això què els hi diem, Quimi?
2: Bueno, doncs que, no ho sé, que es fa el que es pot en aquest món, no? Anem fent tot el que podem, hem fet aquesta gira doncs, amb gran plaer, o sigui, ha estat, òbviament, un esforç, però també ha estat una satisfacció a tots els nivells, professional, a nivell de difusió, i ja està, i de moment hi ha hagut molta energia en aquesta gira, a tots els nivells, no positiva, però jo penso que ara toca, doncs no gira, ara toca no gira, bàsicament, perquè si no, no acabarem mai.
1: I mira, ara que miràvem una mica enrere, després del concert et van fer una entrevista a la Tània Sàrries, i deies això.
0: Del concert aquell del 99,
1: exactament.
0: Que hem sentit abans.
2: Ah, sí.
4: No, jo penso que el límit que em marco és tenir una bona salut, conservar la família i les amistats, i tenir temps
5: si per... les altres coses van bé,
4: tot va bé,
5: no
4: perfecte, però hi ha moltes altres prioritats, i ho dic amb tota sinceritat, no és una posse. Potser quan tens 18 o 19 anys la primera prioritat és fer-t'ho, no? Fer-t'ho, hòstia, tio, he buscat la vida. Però jo tampoc em vull fer el vell, tampoc vull fer el xulo de vell, però no et dic que no sigui una prioritat ni que no treballaré dur perquè la cosa vagi endavant, però hi ha un parell o tres de coses més importants a la vida per mi que diguem la meva carrera a nivells econòmics.
5: A nivells econòmics.
1: Què? Ho hem anat fent, Quimi?
2: El que em sorprèn més és lo xava que era jo.
1: Saps que ho he pensat?
2: És veritat. Sí. Bé, o sigui que tot es cura en aquest moment.
1: Tot té cura. Tornar a casa. Sí. Total, bona salut i conservar les amistats, eh?
2: Sí, jo penso que sí. Bueno, és un bon lema, però aviam, era un xavalín, tenia 40 anys.
0: Bé, doncs...
1: Digues.
2: No, això que és diferent, van passant els anys, però bueno... Aviam, sempre fa vergonya sentir-te dir xorrades, no? Vull dir, com suposo, si escolto aquesta entrevista també em farà vergonya perquè el que t'agrada és fer música, escriure lletres, cantar-les davant del públic. Òbviament, en aquest ofici ens veiem obligats doncs, a difondre-la i amb molt de gust fem entrevistes i fem el que se'n diu promoció, entre cometes, però a mi sempre m'ha fet molta vergonya sentir-ho després.
0: Bueno, doncs encara tens l'oportunitat d'una última frase que t'agradaria sentir d'aquí a 20 o 25 anys i...
2: Bueno, la millor és ja ens avisaran. Em sembla que d'aquí 20... Jo suposo que d'aquí 20 o 25 anys ja m'hauran avisat, farà temps.
0: Quimi Portet, tancant avui el Mercat de Música Viva, jugant a casa. Moltíssimes gràcies, una abraçada i et seguim, com sempre.
2: Va, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, Quimi.

0: Doncs ho deixem aquí. Arriba Gemma Alegria amb l'hora 14. Ens hem d'informar, ens hem de posar al dia. Podeu recuperar aquesta entrevista no d'aquí 25 anys, sinó ara, d'aquí uns minuts. Com sempre, l'aplicació de la SER, us la podeu descarregar gratuïtament. Trieu l'emissora favorita, SER Catalunya, i allà tindreu tots els continguts del programa, també al nostre web, sercatalunya.cat. Us deixem aquí. Bona setmana.
1: Bona
0: Clàudia
1: setmana,
0: Arcarons, el control, Lluís Colomer i Jordi Oros. Que vagi molt bé. Fins dissabte, que us saludarem, per cert, des de Lleida, des del Firamós de Lleida. Adéu-siau.

0: Tot és comèdia. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Una coca de recapte...
2: Coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
1: Cargols...
2: A la llauna...
1: I per postres...
2: Panadons, granados i el nostre Tot és comèdia.
1: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
2: Amb, evidentment, un vídeo costes del Segre.
1: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
2: Ganes!
0: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo. Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
3: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
4: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
3: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè... perquè m'emociono.
4: Què et passa pel cap quan sona?
3: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
0: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Sort en
5: tinc de tu. Ciudad de Verga. Por ahí está el Hospital de Santa Verga. Karate Verga. Para aprender a darte unos buenos vergazos.
6: Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
0: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
6: Aconseguirem ser virals?
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo terminan la semana evidenciando lo profundamente opuestas que son sus posiciones políticas con la crisis de Ceuta. El presidente del gobierno sigue prometiendo, más de 50 días después de la entrada masiva, que el gobierno resolverá la crisis. Pide Sánchez a la oposición más convivencia y menos confrontación.
2: El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta. Con 309 millones de euros. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de que Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
1: Para Feijóo, las personas, también los adolescentes y niños que están en Ceuta esperando una solución, son todos invasores. El líder del PP, que presidió 13 años una comunidad en la que la emigración gallega marcó las generaciones pasadas, ha vuelto a relacionar delitos y ocupación con la migración. Promete cerrar la frontera a cal y canto y sigue intentando alimentar la teoría de que algunos de ellos se han jugado la vida en el mar, pero no para trabajar.
3: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte. Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede. Y no lo vamos a permitir.
1: Esto mientras, en Ceuta, los 1.700 migrantes alojados desde el viernes en el puerto han pasado su segunda noche en esas instalaciones, en donde esta mañana hemos visto cómo se está instalando ya una nueva carpa. Julia Molina, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El objetivo es aumentar el espacio de acogida hasta llegar a las 10.000 plazas en total en Ceuta. En uno de los campamentos del puerto se está levantando una nueva carpa. Es algo más pequeña que las otras tres que están ya en funcionamiento y que albergan en total a 1.000 personas. Está montada la estructura, pero todavía queda cerrarla y trasladar allí las camas. En la zona hay maquinaria de obras junto a los baños y las duchas, que en un inicio dieron algunos problemas, pero que ya están funcionando con normalidad. Los que consiguieron plaza van identificados con una pulsera en la que llevan escrito el número de su cama durante la mañana. Aprovechan para salir a dar un paseo, vuelven ahora para el reparto de comida.
1: Del exterior, tres puntos de atención a esta hora. Alemania celebra hoy elecciones en otros dos estados federados, elecciones que pueden poner en la cuerda floja el liderazgo, atención, del canciller Friedrich Merz, María Ibáñez.
5: Cita con las urnas en Berlín y en Mecklenburgo. En esta última región, la CDU, el partido del canciller, apenas obtendría el 6% de los votos, según los sondeos, que otorgan una disputa muy reñida entre los socialdemócratas y la ultraderecha de AfD, que sigue creciendo también en Berlín, donde podría ser la tercera fuerza. Los colegios electorales cerrarán a las 6 de la tarde.
1: También celebran elecciones al Parlamento en Rusia durante este fin de semana, en un día en el que Moscú denuncia el mayor ataque de Ucrania desde el inicio de la invasión, Sera Fernández.
6: Un ataque con más de 1.600 drones, la mayoría interceptados, y que el alcalde de Moscú ha señalado como la mayor ofensiva con drones realizada por Kiev desde el inicio de la guerra. El ataque se produce durante el último día de votación para las elecciones parlamentarias rusas y ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos y una refinería dañada.
1: Y hablaremos también de la cumbre de la ONU, que empieza esta semana en Nueva York, después de que Donald Trump haya anunciado este fin de semana un acuerdo con Dinamarca para hacerse con el control de la seguridad en Groenlandia. Adrián del Pozo.
7: El debate general de la ONU arranca el martes. Hasta el lunes, sobre la mesa, las guerras o el debate ético sobre la inteligencia artificial. Intervendrán en el pleno Antonio Guterres en su último discurso como secretario general, Macron, Sánchez o Trump, que además tiene otras citas en la agenda en los márgenes de la cumbre, desde la firma del acuerdo sobre Groenlandia a la primera reunión bilateral con la venezolana Delcy Rodríguez.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, dos titulares más. Un muerto y al menos 18 personas trasladadas al hospital después del incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona. Almudena Lopesino, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Aida. Una paciente ha sido detenida como presunta autora del fuego que se originó anoche en el centro psiquiátrico. Una mujer de 56 años, como dices, ha fallecido y otras 18 personas están heridas. Un hombre de 62 años permanece ingresado en la UCI. El incendio ha obligado a reubicar a 50 pacientes de la residencia.
1: Y en Madrid se busca el responsable de la muerte violenta de una mujer de 34 años en Leganés este sábado. Según la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se investiga como un asesinato machista.
8: Se trata de una mujer de 34 años. Al no responder a las llamadas, su padre fue a su casa. Al entrar, lo vio todo revuelto y prefirió llamar a la policía, que se la encontró muerta en la habitación y junto a ella un cuchillo con sangre. No hay detenidos por el momento, pero se investiga como un crimen machista.
1: Así viene este domingo 20 de septiembre, en el que la meteorología parece que se ha quedado semanas atrás en el calendario. Beatriz Carmona, buenas tardes. tardes.
9: Buenas tardes. Sí, parece un día veraniego con temperaturas de 35 grados en Ourense o Pontevedra, donde tiene activado el aviso amarillo. Temperaturas similares en Córdoba y Jaén y por el centro de la península, donde ronda los 30 grados, como en Madrid y Segovia. Por el área cantábrica, algo más de fresco, una media de 25. El cielo soleado en casi toda la península, pero la tarde deja intervalos de nubes en Murcia y Alicante.
1: Y en los deportes motos, pero sobre todo la jornada de liga con el derbi madrileño. Juan Marín, buenas tardes.
10: Muy buenas. A partir de las 4 y cuarto se juega el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano, un partido clave para tratar de seguir la estela del Barça. Ahora en directo acaba de comenzar en el Coliseum el encuentro entre Getafe y Málaga, que por el momento va 0-0, y en MotoGP ya se corre en el Gran Premio de Austria, con de momento Jorge Martín primero y Bezzecchi segundo.
1: Empieza ahora 14 en la cadena SER, 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias.
0: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
11: Bona tarda. Sánchez i Feijóo escullen Catalunya com a escenari per l'inici del curs polític.
12: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
11: El president espanyol carrega contra el líder del PP, a qui acusa d'assemblar-se cada vegada més a Vox, mentre que Feijóo li torna les crítiques i demana suport als catalans per canviar el rumb polític del conjunt de l'Estat.
13: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalíes que a veces da miedo y otras vergüenza.
11: Carles Puigdemont assegura que tornarà a Catalunya i recorrerà el país quan els jutges espanyols li apliquin l'amnistia.
14: That is my first intention when I arrive. Some of an immersion in the reality. To touch again.
11: És la meva primera intenció, diu l'expresident, que ha reaparegut davant la premsa concedint una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Unes 5.000 persones es manifesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els manifestants claven contra el projecte pel seu impacte ambiental, turístic i social. Avui, que en aquest Hora 14, ens endinsarem a la Pedrera.
15: Quan mireu un edifici de Gaudí, quan mireu la Pedrera, penseu, aquesta forma, quina funció té? És ajudar a mirar forma, funció i estètica van juntes. En Gaudí no hi ha cap forma que sigui perquè sí.
11: I dels esports, el Barça marxa invicte a l'aturada de seleccions després de superar el Sevilla amb hat-trick de Rafinha.
16: Pilota per Rafinha. El tercer. Faci vostè el que vulgui.
11: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Lluís Colomer al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
11: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en plena precampanya política. El president espanyol s'ha defensat davant les crítiques de PP i Vox i ha volgut exhibir múscul a la tradicional festa de la rosa socialista. Mentrestant, Feijóo ha carregat contra Sánchez per, entre d'altres, la gestió de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que Catalunya és el punt de partida per canviar el rumb polític de l'Estat. Anem a PAMS. Laura Pons, bona tarda.
17: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
11: El socialisme s'ha reunit avui a Gavà per demostrar el seu suport al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, immers, com dèiem, en la crisi de Ceuta i en plena persecució judicial. Els socialistes, Laura, han contraposat el seu discurs davant del de PP i Vox, que, segons ells, són cada vegada més semblants.
18: O Trump, sí, és un acte, o carne.
17: És un acte que es converteix en el tret de sortida d'un curs polític complicat, auguren els socialistes, però també apassionant pel calendari electoral. De fet, els dos discursos, tant el de Salvador Illa com el de Pedro Sánchez, han confrontat directament amb els populars criticant a Feijóo per seguir els passos de Abascal, que va venir divendres a buscar vots, diuen, a Barcelona, i avui fa el mateix el líder dels populars. Per això, diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, estem davant d'una cruïlla i cal escollir entre dues opcions.
18: O Trump o carne, o Trump o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo, o Sánchez.
17: I és que de cada nova crisi, referint-se a Ceuta, hi ha una nova deslleialtat del Partit Popular i de Vox per desgastar, diuen els socialistes, diu el president del govern Pedro Sánchez, que defensen el discurs del cuanto peor mejor, un argument recurrent, però que no aconseguirà doblegar el socialisme, i més tenint en compte que els de Feijóo, diu, s'acosten cada vegada més als de Abascal.
2: van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
17: Ha sigut un acte per exhibir el suport del PSC a Sánchez. El president del govern es recolza a Milla per encarar aquest nou curs polític marcat per aquest calendari electoral que superaran, diu Sánchez, de fet ja fixa l'horitzó al 2031.
2: Cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá! ¡Ánimo y a por la victoria!
17: Sánchez s'acomiadava amb crits de no està solo, càntics de la militància socialista, aquesta Pineda de Gavà, escenari de la Fira de la Rosa.
19: Laura, gràcies.
17: A vosaltres.
19: Per la seva banda, el Partit Popular assegura que Catalunya és la peça clau per completar un canvi total a Espanya. En un acte avui a Badalona, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a parlar de la crisi de Ceuta, però també ha apel·lat als catalans descontents amb les desinversions de l'Estat a Catalunya, per exemple, a la xarxa de Rodalies, Ferran Dalmau.
20: Tot i que Feijóo s'ha dedicat a l'acte a carregar contra Sánchez, a qui diu que ha dimitit en la gestió de la crisi de Ceuta, també ha fet moltes referències a Catalunya. Ha parlat del dèficit d'inversió de l'Estat i de la crisi de Rodalies.
3: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y otras vergüenza.
20: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tot Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dard a Salvador Illa.
3: Va a ser un cambio real, no un bluff como el de Illa en Catalunya, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
20: En referència a l'independentisme, diu que s'ha de passar pàgina definitiva.
3: No quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
20: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català Alejandro Fernández i l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
19: Qui també s'ha pronunciat avui és Carles Puigdemont. Més d'un any després de la seva última entrevista, el líder de Junts ha assegurat al diari britànic The Sunday Times que quan torni a Catalunya recorrerà el país per escoltar i decidir quins passos seguir. Puigdemont ha dit fa temps que pensa en l'estratègia a seguir, que executarà sempre que els tribunals espanyols Pau Puig li apliquin l'amnistia.
21: Sí, Gemma, és el pla de Puigdemont per quan torni a Catalunya, recórrer el país i a partir d'aquí decidir què és el millor per al seu futur polític. A l'entrevista publicada avui al The Sunday Times, l'expresident assegura que si el jutge espanyols li apliquen l'amnistia, tornarà. També assegura que sempre ha estat en contacte amb el seu equip per saber de primera mà què passava a Catalunya.
14: I tried to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia. But
21: Puigdemont ha aprofitat l'entrevista per carregar contra Pedro Sánchez pels diversos casos de corrupció que l'envolten. Tanmateix, també reconeix que el president espanyol està patint abusos evidents per part de la justícia en referència al cas de la seva dona.
19: Encara en plana política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. El partit culpa directament Sergi Sabrià i Marc Colomer.
21: Aquí assenyala directament com el responsable, com deies, dels cartells. En aquest moment, Sabrià i Colomer eren els vicesecretaris de comunicació del partit. Més enllà d'ells dos, l'informe final apunta 2 exmilitants més a qui ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i a la ciutadania. L'informe que tanca l'expedient és l'últim dels informes oberts internament pel cas.
19: Hora 14 i gairebé 14 minuts. Milers de persones es manifesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Més de 200 entitats han convocat una mobilització aquest migdia que ha recorregut els carrers de la capital catalana per protestar contra aquest projecte. La protesta arriba 5 dies després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda al primer pas per fer realitat l'ampliació.
21: 5.000 persones d'arreu de Catalunya han sortit al carrer per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat amb pancartes en què es podia llegir "Vas a la feina amb avió, nosaltres tampoc, ni un euro per l'ampliació" o "Barcelona per viure-hi".
22: No és necessari més turisme.
23: Necessitem més habitatge i més rodalies, rodalies que funciona.
24: Hem vingut aquí per defensar que la prioritat no ha de ser el turisme i ampliar l'aeroport, perquè creiem que s'ha de prioritzar el que utilitza la gent de Catalunya en el seu dia a dia, el transport públic.
21: Els manifestants han protestat contra els possibles efectes perjudicials de la iniciativa sobre la biodiversitat, també contra l'impacte de l'escalfament global i l'arribada de més turistes. Sota el lema "Ni ara ni mai", un dels clams més repetits aquest migdia ha estat aquest.
25: No, no, no!
21: La manifestació convocada per la plataforma Zero Port ha agrupat més de 200 entitats socials, ambientals i sindicals que han sortit des de la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Pel que fa als partits polítics, a la protesta hi han assistit Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP.
19: Són 5.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 30.000 segons els organitzadors. I atenció al crit d'alerta que han llançat aquesta setmana els socorristes, coincidint amb el final de la temporada de bany en què han mort 27 persones. Les platges catalanes, diuen, són insegures perquè no hi ha prou professionals, Cristina Artacho.
4: Per llei, una piscina municipal de 25 metres no pot obrir si no hi ha un socorrista. En canvi, però, en una platja, només un vigilant ha d'estar pendent de vegades de fins a un quilòmetre de sorra. A més, a cada municipi és diferent perquè no hi ha una normativa unificada a tot Catalunya. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
5: No se sabe cuándo empieza y cuándo termina la temporada y entonces hay un montón de ayuntamientos que al igual tienen los chiringuitos funcionando, el parking cobrándose, la capacidad hotelera muy alta, sin que exista un servicio de salvamento y socorrismo, y la consecuencia de eso es que tenemos muertes por ahogamiento que podrían haberse evitado seguramente muchas de ellas.
4: El sector exigeix que reguli la professió. Volen tenir garantides unes bones condicions laborals que, segons ells, es tradueixen en treballar millor, és a dir, poder fer més prevenció als banyistes i actuar més ràpid quan hi ha emergències.
19: 2:16 de la tarda, l'assemblea de docents ha acabat sense concrecions. Mestres i professors es van reunir aquest dissabte a l'Hospitalet de l'Infant per decidir els pròxims passos de les mobilitzacions, però finalment Ferran no es va arribar ni a acordar un calendari.
6: La voluntat de l'Assemblea Educativa de Catalunya era preparar un nou curs de mobilitzacions i vagues, tot i això la trobada va acabar sense gaires concrecions i sense arribar a detallar ni tan sols el calendari de protestes. El que sí que van deixar clar és la voluntat de mantenir aquestes mobilitzacions. Cinta Díaz és la portaveu de l'Assemblea.
7: Aquest l'inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
6: Recordem que l'última vaga, que coincidia amb el primer dia de curs escolar, va tenir un seguiment del 9%, segons la conselleria, del 30% segons els sindicats. Segons l'assemblea, bona part dels problemes que van motivar les protestes del sector continuen sense resoldre's i per aquest motiu consideren necessari continuar pressionant. Entre les demandes dels docents, menys alumnes per aula, més recursos per l'escola inclusiva i cobrar les sortides i les colònies.
19: Mentrestant, Barcelona s'assuma a la idea dels supermercats públics de l'alcalde de Nova York. Després de reunir-se als Estats Units amb Zoran Mamdani, Jaume Collboni ha anunciat un pla pilot per apropar els productes frescos a un preu assequible als barcelonins.
6: Després d'una reunió de mitja hora amb l'alcalde novaiorquès Zoran Mamdani, Collboni ha anunciat una prova pilot al barri de la Marina, inspirada en el projecte dels supermercats públics.
8: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
6: Mamdani, per la seva banda, s'ha interessat per la limitació del preu dels lloguers, per l'eliminació de llicències de pisos turístics i pel projecte barceloní de climatitzar escoles mitjançant els diners recaptats amb la taxa turística. Avui, Jaume Collboni participa als Estats Units a la reunió Urban 20, una cimera de ciutats per afrontar qüestions com l'habitatge.
19: 48 hores és el termini que ha donat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a l'empresa d'intèrprets per l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Després de la polèmica aquests últims dies, Espadaler ha assegurat que volen actuar amb coherència.
25: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
19: 11 minuts i seran 2:15. Repassem en format més breu la informació de successos. A Girona, internament en règim tancat pel menor de 17 anys detingut divendres per la violació d'una dona a Vidreres dissabte passat.
6: El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors un cop fet l'arrest i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia manté oberta la investigació.
19: A Barcelona, els Mossos han detingut un jove de 19 anys relacionat amb l'assassinat d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso al juliol.
20: Es tracta de la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'han detingut per aquest crim i també per participar d'un grup criminal i per un tiroteig a l'Hospitalet.
19: A Lleida, el jutjat de Guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels dos joves de 22 i 24 anys respectivament detinguts per la baralla multitudinària amb matxets dimecres passat a la plaça dels Pagesos.
20: El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i lesions. La baralla va passar aquest dimecres. 5 persones van resultar ferides i dues d'elles van necessitar intervenció quirúrgica.
19: I en les últimes hores, dues operacions dels Mossos han acabat amb diversos detinguts per robar cablejat de la xarxa de trens. Aquest dissabte han passat a disposició judicial 5 persones per un intent de robatori. Ara, al Vallès, els Mossos han enganxat un altre lladre infraganti.
20: A Granollers han detingut un home de 41 anys arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia vist una persona sortint de la zona de vies ferroviàries carregant un sac i un carretó amb cablejat. A les 5 de la matinada de dissabte el van enxampar amb material robat.
19: Publicitat i tornem.
0: Ser Catalunya Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Parauet al Béniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
1: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas, la bona comunicació té ales.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14, amb Gemma Alegrí.
19: 8 minuts i seran 2:15, coincidint amb una setmana en què ens hem preguntat quins són els límits de la intel·ligència artificial, fins a quin punt pot ser perjudicial i fins on pot arribar. Hem demanat l'opinió al professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat Rovira i Virgili i impulsor de la iniciativa Cívic IA, Manel Sant Romà.
9: Aquesta setmana amb la intel·ligència artificial no ha canviat la tecnologia, però sí que ha canviat qui diu i què diuen. Dissabte passat, Darío Modei, el director d'Antròpic, va publicar un assaig demanant que la indústria freni el ritme que fa més potents els seus models. En poques hores hi sumaven Sam Altman, d'OpenAI, Demis Hassabis de Google i el conegut Elon Musk. Dies abans, diversos investigadors de seguretat havien dimitit avisant que ningú no té un pla per controlar sistemes més intel·ligents que nosaltres. I el cap de l'equip que dins Antròpic s'ocupa d'això va dir que hi veu més d'un 10% de probabilitats que acabi molt malament. Algú pujaria en un avió que té un 10% de probabilitats de caure, dic jo? De fet, no parlen de demà, parlen d'anys i de probabilitats. I els que ara demanen normes són els mateixos que corren. I alguns surten a borsa aquesta tardor. Per tant, escoltem-los amb esperit crític. Però el fons és molt seriós i ens competeix a tots. Si la velocitat d'una tecnologia que ens afectarà a tots la decideixen 4 empreses de Califòrnia, tenim un problema molt greu. Aquesta conversa l'hem de tenir aquí i ara, i és urgent.
19: I de píndola d'opinió a píndola sobre arquitectura, avui l'última en commemoració de l'any Gaudí, la història de la Pedrera. L'hem visitat amb la seva historiadora, Sílvia Vilarroia.
21: L'últim encàrrec que rep i acaba en vida Antoni Gaudí és la Pedrera. Aquesta joia del Passeig de Gràcia era en origen un edifici que es va fer de nova planta. La casa amb jardí que hi havia a l'espai que ara ocupa es va destruir i es va construir un edifici veritablement singular amb pisos de lloguer. Va ser un encàrrec de la família Milà Segimon i el Segimon és important perquè poca gent sap que en realitat Rosario Segimon n'era la propietària.
10: Era ella que es va registrar l'edifici al seu nom, Rosario Segimon, que era una vídua molt rica quan es casa amb Pere Milà i que, per tant, van ser els diners del seu primer marit, de Josep Guardiola, igual que el futbolista. Es casa amb ella molt jove i ella hereta aquests diners.
21: Segons la historiadora, aquest emblema de la ciutat de Barcelona és la base per entendre tota l'obra de l'arquitecte. La Pedrera recull tots els detalls que acumulen la resta d'edificis gaudinians. Poms, portes, finestres, parquet hexagonal, cels rasos o jocs de geometria. Entre les principals obsessions de Gaudí, la ventilació i la llum. Dos elements que van convertir els blocs d'habitatges en pisos avançats per l'època.
10: No és que els altres no fossin intel·ligents, però Gaudí, la seva intel·ligència la posa a l'abast d'una arquitectura diferent, no d'autora de cap estil arquitectònic, sinó que se centra entre la tradició i la modernitat per fer alguna cosa
11: diferent.
21: I és que en Gaudí tot té un perquè, res és perquè sí. Ara la gestió de l'edifici és responsabilitat de la Fundació Catalunya La Pedrera, que treballa en la conservació preventiva, una tasca realment difícil per la complexitat de l'edifici.
11: Necessitem especialistes, especialistes en materials, especialistes en estructures, especialistes que en arquitectura i enginyeria ens ajudin a restaurar aquest edifici.
21: A La Pedrera hi conviuen veïns i turistes, 3.000 al dia, 1 milió cada any, que gaudeixen amb una simple visita de les formes, la funció i l'estètica de l'arquitecte.
19: Abans dels esports, atenció amb aquesta història. A Granyena de Sagarra, la campana de l'església de Santa Maria torna a sonar després de 85 anys de silenci. L'última vegada que ho va fer va ser la nit de Reis del 1941, quan es va esquerdar per la fred. Aquest cap de setmana ja torna

0: 7. L'any 2022, un col·lectiu de veïns va impulsar una col·lecta de diners per finançar el desmuntatge, el trasllat i la reparació en un taller especialitzat a Innsbruck, Àustria. Des de la nit de Reis del 41, a Santa Maria només tocava una de les dues campanes. Un fred intens havia esquerdat l'altra.
1: Molta satisfacció i tranquil·litat de que ja s'ha acabat el projecte, que hi ha hagut bastants periples entremig, però ja està, la campana està arreglada i sobretot tocar les dues juntes em fa il·lusió.
0: La Mercè Salsenc és una de les impulsores veïnals de la col·lecta que ha permès pagar una reparació que ha costat 23.000 euros, la meitat, l'altra entre el bisbat i l'Ajuntament. Ramon Torres, també veí del poble, d'anys en té uns quants, però mai fins ara l'ha pogut sentir tocar.
2: Heu de pensar que és una campana que fa 84 anys, vol dir que la gent que avui en dia viu al poble no han sentit mai aquesta campana.
0: La campana primer es va traslladar a l'empresa de forja Carvajal del col·legi i després es va enviar a l'empresa especialitzada Grasmeri, Àustria, Innsbruck, que s'ha encarregat de soldar la part esquerdada i, segons Josep Carvajal, torna amb el so original.
3: Ara, al soldar-la, la campana té el so original de quan la campana era nova.
0: I el que s'ha hagut de refer sencer és el jou de fusta que la sustenta. L'ha fet un fuster del poble amb fusta de Iroko, resistenta i que necessita de poc manteniment.
4: Ens queden els esports i el temps. El Barça guanya també al Sevilla i marxa invicta a l'aturada de seleccions, però pendent de Christensen. Núria Vilamala, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, perquè ahir va marxar lesionat al minut 59, molt tocat anímicament, i Flick, en roda de premsa, va apuntar que estaria unes quantes setmanes de baixa. El central danès passa proves avui per saber exactament l'abast de la lesió, però les primeres exploracions apunten a que hi hauria una ruptura muscular. Ara el Barça no tornarà a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou, però els de Hansi Flick marxen a l'aturada en una situació immillorable. El conjunt blaugrana ha sumat els 21 punts possibles a la Lliga. Aquesta nit ha guanyat 1-3 el Sánchez-Pizjuán amb un hat-trick de Rafinha que suma ja 14 gols aquesta temporada. Avui el Barça estarà pendent del que passi al derbi de Madrid entre l'Atlético i el Real Madrid, una oportunitat per treure avantatge al capdavant de la Lliga.
4: I en bàsquet, final catalana de la Supercopa entre la Sisa Joventut i el Barça. Sier Chaves, bona tarda.
6: Des de 1987 que no hi havia una final entre Penya i Barça. Què tal, Gemma? Bona tarda. I tant Simon Birgander de la Penya com Darío Brizuela del Barça tenen clara la importància d'aquest derbi.
7: Creo que mola mucho que jugamos un derbi en la final. Luego Barça es un equipo muy bueno con muchos nuevos jugadores, pero mola que sea derbi y un final.
8: Partido histórico en esta liga, pero bueno, tenemos que tener claro que es un partido. Hay que olvidarse del ruido de fuera, estar centrados en nuestro trabajo y hacer lo que tenemos que hacer.
6: La Penya arriba després d'imposar-se a Baskonia 96-84 en una exhibició de la Provítola amb 27 punts i 10 assistències, i el Barça ve de guanyar València per un ajustat 86-87 gràcies a un tir lliure de Panter a 3 segons pel final. Així que a partir de les 7 de la tarda, aquesta gran final de la Supercopa Endesa a l'Olímpic de Badalona entre la Sisa Joventut i el Barça.
4: D'estiu, Núria Saró, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda. I amb temps estiuenc, moltes temperatures ara mateix volten els 30 graus i, de fet, avui més d'un termòmetre podrà superar els 30. I atenció, que demà les temperatures pujaran una mica més. I aquests valors tèrmics ens acompanyaran bona part de la setmana. Dimecres arriba oficialment la tardor, ho farà de matinada a les 2:05, però les temperatures seguiran sent d'estiu. Esperem i tenim per davant una setmana força tranquil·la, amb pocs núvols, a tot estirar algunes pinzellades de núvols alts, i si és veritat que demà dilluns la tramuntana es deixarà notar a l'Empordà.
4: Gràcies, Núria, i sé que ell no vol que ho fem, però l'equip del cap de setmana el trobarem a faltar. En Pau Puig se'n va, tornarà d'aquí unes setmanes, però no nosaltres. Saps que et guardarem sempre un trosset de l'estudi i nosaltres ho deixem aquí. Són 2:15, demà, hora 14, amb Joan Bofill.
10: El láser con Aida Bao.
11: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, de un domingo en el que la política, con las posiciones enfrentadas de Sánchez y Feijóo, se vuelca en Ceuta, mientras Ceuta sigue sumida en la excepcionalidad más de 50 días después de la entrada masiva. El de hoy es además un día muy electoral en nuestro continente. El canciller alemán Friedrich Merz ve como su continuidad pende de un hilo ante el posible ascenso de la ultraderecha en un nuevo estado alemán después de la victoria aplastante de los extremistas en Sajonia-Anhalt.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondes.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas. La bona comunicació té ales.
2: Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè! Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
3: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
4: Mis trabajos empezaron, he referido, en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba. Mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente. A unos pasos de mí rodó el caballo. Con una tenue voz insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad. Respondí que era el